0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

ensorrem un cop més, trinxa el meu cor i fa...

Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No passaran! No passaran!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment. He dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil.
2: Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
4: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
4: A casa, la feina i al carrer.
5: Quan anem de festa o al tall.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecte al medi ambient. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
0: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Cuplejant. Som a tot el país.
6: Cuplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
7: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Always on my mind, la versió de l'Elvis d'aquella època ja en la que vestia de blanc, ja s'havia engreixat moltíssim i rondava per Las Vegas. Però no és la versió original. Possiblement la versió Always on my mind d'Elvis Presley és la més coneguda, la més popular, però originalment qui va escriure aquesta cançó no va ser altra que Willie Nelson.

Avui podeu triar i remenar. La versió original, aquesta més amb to country, la versió més rockera però amb balada d'Elvis Presley, o la versió a duet entre Chrissy Hynde i Rufus Wainwright. La veritat és que les comparacions són odioses, però a mi m'encanten. Tornem al disc que avui ens dona peu a fer aquest programa, Duets Special de Chrissy Hynde, en aquest cas al costat del sempre enyoradíssim Mark Lanegan. Mark Lanegan va ser des del cantant dels Screaming Trees fins a un tipus amb una carrera en solitari, amb una veu àspera, escrivint cançons sempre des del dolor, un d'aquests tipus que enyorarem perquè realment havia fet coses brutals, extraordinàries. I aquí, doncs, també ens tornaran a ressonar campanes d'Elvis Presley, perquè aquesta és la versió que fan Chrissy Hynde i Mark Lanegan del Can't Help Falling in Love.

Chrissy Hynde i Mark Lanegan, quina parelleta també, fent aquesta adaptació del Can't Help Falling in Love. És una cançó molt ensucrada, és una cançó que la va cantar l'any 61 Elvis Presley amb una pel·lícula horrible, horrorosa, que es deia Blue Hawaii. La cançó és originària de George David Weiss, però que el primer que la va enregistrar va ser Elvis Presley. Per tant, no ens queda altra que anar a Hawaii de la mà d'Elvis Presley a sentir la versió original del Can't Help Falling in Love. Thank you.

Doncs amb un punt d'hortarada, però a mi em sembla una cançó preciosa, aquest Falling, aquest, ara ho diré bé, Can't Help Falling in Love. Crec que és una d'aquestes cançons també utilitzades molt en aquestes bodes que es fan a Las Vegas. Hi ha una altra versió. Abans, quan sentíem l'Always on my mind, m'ha passat pel cap de posar-vos la versió de Pet Shop Boys, però no ho he fet. Però vaja, per un tema de temps, perquè és que estem arribant quasi al final i crec que també em saltaré ara, per exemple, la versió que hi ha d'aquest Can't Help Falling in Love, acabada amb With You, feta per als UB40. Gràcies per ser-hi. A mi aquests programes em diverteixen molt. Si no us agrada, m'ho dieu. A través d'Instagram, per exemple, que és la millor manera de comunicar-nos. Però a mi em diverteixen molt aquests programes. Demà més, demà altres històries, demà nou capítol del Delicatessen aquí a la sintonia d'ICAT FM.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Ricard Expósito és el cap d'intervenció dels bombers.
3: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: Aquest dilluns els bombers han atès una seixantena d'avisos més. El més destacat, un foc a Lladús, al Solsonès, que ha calcinat 3 hectàrees i mitja. Es tractava de la revifada d'un incendi provocat dies enrere per un llamp durant una tempesta seca. Repàs altres informacions en Alfonso.
4: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que tornaran a bloquejar els ports iranians. Trump té intenció d'aplicar una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per l'estret d'Hormuz en concepte de protecció. Els Estats Units, paral·lelament, han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran.
2: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa aquest dilluns a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria al continent europeu. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any.
4: El periodista marroquí Ali El Mrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa contra les autoritats marroquines. Va ser detingut ahir a l'arribar a l'aeroport de Tànger, procedent de Barcelona, i aquest dilluns l'han traslladat a Casablanca. El Mrabet és un dels periodistes més crítics amb el règim marroquí, ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó.
2: El govern impulsa la simplificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana.
4: L'executiu...
5: El que acceptem és que els informes... Que...
4: L'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
5: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
4: El govern espera aprovar l'avantprojecte de llei al desembre.
2: Esports, el Barça ja ha començat aquest matí la seva pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques, només amb 10 integrants del primer equip, en contrast amb les absències de 15 internacionals mundialistes.
4: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, que procedeix del futbol xipriota. És la cinquena incorporació de l'equip vallesà en el retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
4: Al mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Mapileón ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex-blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Women incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: diumenge 27 d'agost de l'any 2000. Passen 2 minuts de les 12 de la nit. El propietari d'un bar de Lloret de Mar va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar la desaparició d'un client habitual. Fa una setmana que no el veu i que no en sap res. Els agents es traslladen fins al domicili del suposat desaparegut, el número 1 del carrer Santa Julita de Lloret. És una casa de 3 plantes. Truquen al timbre diverses vegades. Ningú respon. Veuen que hi ha una finestra oberta i les claus damunt de la taula. Amb l'ajuda d'una branca, les recuperen i entren. Al pis de baix no veuen res de sospitós. A la segona planta tampoc. En arribar a la tercera, les coses canvien. En una habitació, entre 2 llits, hi troben el cos d'un home cosit a ganivetades. Està despullat i de boca terrosa. Porta un preservatiu al penis.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els detalls, sempre els detalls. Ens ho heu sentit dir moltes vegades. Els Mossos troben un home mort a ganivetades a la seva habitació, despullat i amb un condó posat. Aquest serà el detall que marejarà més els investigadors. Si li haguessin tallat el penis, com va fer la Lorena Bòbit amb el seu marit abusador, potser tindrien alguna pista clara per seguir. Però aquest cas, ai, aquest cas, ja veurem com ne dona de voltes i com anirà tot plegat. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: L'agost de l'any 2000, ara fa 19 anys, Catalunya va viure un estiu meteorològicament peculiar. No sé si ja es parlava molt del canvi climàtic, però a les comarques d'interior va arribar una onada de vent saharià que va fer pujar les temperatures fins als 40 graus, mentre que a la costa l'ambient era més suportable. A Lloret de Mar, per exemple, el dia 27 d'agost la mínima va ser de 20 graus i la màxima de 28. Aquell any 2000 es canviava de pessetes a euros. Un exemple, el diari Avui valia 275 pessetes, 1 euro i 65 cèntims. I aquell 27 d'agost publicava un estudi sobre l'acceptació social que tenien els consumidors d'èxtasi i cocaïna. La història d'avui comença hores abans que els diaris arribessin als quioscos i que les platges s'omplissin de gent. Passen 2 minuts de les 12 de la nit, oficialment ja és diumenge. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret va a la comissaria a explicar que fa una setmana que no sap res d'un client habitual, un home que pràcticament cada dia era al bar. Es tracta de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb una segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi explica als agents que ha contactat amb l'Anna, la parella del suposat desaparegut. La dona també li ha dit que no en té notícies i que, estranyament, no li ha trucat per pujar a Lloret a passar el cap de setmana. L'Anna viu a Barcelona. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del desaparegut, situada al carrer Santa Julita, número 1. És una casa unifamiliar de 3 plantes, petita i estreta, que forma part d'un barri dels afores de Lloret, a 2 quilòmetres del centre. Aquesta casa avui té la façana pintada de grana i un revestit de pedra d'1,5 metres d'alçada des de la vorera. La porta d'accés és petita i té el pom al mig. Per accedir-hi s'han de pujar 2 escales per superar el desnivell del carrer que fa una miqueta de baixada. A la planta baixa té dues finestres a poca alçada del terra i justament per això, perquè són accessibles des del carrer, estan enreixades. Els agents comproven que aparcat a fora hi ha el cotxe del Ricardo, el desaparegut. Piquen al timbre diverses vegades i ningú els obre. També li truquen per telèfon i constaten que el so del seu mòbil els arriba des de dins. Després veuen que hi ha una finestra oberta. Miren a dins i veuen que damunt d'una taula hi ha unes claus que poden ser les de casa. Amb la branca d'un arbre aconsegueixen agafar-les. Entren a dins, revisen la primera planta, res. Revisen la segona, tot en ordre. En arribar a la tercera, les coses canvien. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Xavier Domènech, explica què van trobar.
4: Quan va arribar a la tercera planta es va trobar un cadàver, va trobar una habitació amb dos llits, un dormitori amb dos llits, i al mig hi havia una persona que estava boca baix. Aquesta persona, evidentment, estava morta, estava un cadàver amb un estat de descomposició molt, molt elevat, perquè calculem que feia una setmana aproximadament que s'havia mort, estem parlant de l'agost. Presentava una sèrie de talls a l'esquena que indicaven doncs, un possible apunyalament. Estava molt i molt deteriorat per la descomposició, però la sorpresa va venir quan li vam donar la volta.
1: Ara anirem a la sorpresa, que ja us podeu imaginar, però abans, els Mossos observen atentament l'escena del crim i comencen a veure detalls que els criden l'atenció.
4: Al costat del llit, amb una paret, i vam veure molta sang, que no coincidiria amb el, diguéssim, amb un apunyalament normal. Amb un apunyalament sí que es poden deixar rastres de sang a les parets, com poden ser gotes separades entre si, però hi havia un rastre de sang molt gran, com si diguéssim que algú hagués agafat un got ple de sang i l'hagués llançat contra la paret. No?
1: L'inspector Domènech parlava d'una sorpresa en girar el cadàver, oi? Doncs escoltem què explica.
4: Quan li vam donar la volta al cadàver és quan es va aparèixer la sorpresa, doncs que el cadàver, a part despullat, doncs encara tenia un preservatiu posat al penis.
1: Els Mossos saben que es tracta de Ricardo Piris perquè l'identifiquen de seguida gràcies a la documentació que troben dins de casa. En la inspecció ocular no hi ha res més, de moment, que els cridi l'atenció. Els Mossos comencen a plantejar hipòtesis. Donen per evident que el fet que estigués despullat i amb un preservatiu posat volia dir que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les acabava de tenir o es disposava a tenir-les. Els agents es plantegen diversos fronts. Primer, que el Ricardo, tot i tenir parella sentimental, l'Anna, hagués contractat els serveis d'una prostituta que s'hi barallés perquè el volia robar i que per això el matessin. La segona hipòtesi és que el Ricardo estigués mantenint relacions sexuals amb algú altre, casat o compromès, i que els haguessin enxampat infraganti. I la tercera opció és que la víctima hagués discutit amb la persona amb qui estava al llit, ja fos per la naturalesa de les pràctiques sexuals o per algun altre motiu, i que aquesta discussió acabés en un homicidi. Però atenció al detall que explica ara l'inspector Domènech.
4: Aquestes serien les primeres impressions que ens van fer. El que sí que està clar és que el cadàver presentava 20 ganivetades. Això no és gens habitual. I aquest tipus d'homicidi indica molta ràbia, molt d'odi, i és un crim que nosaltres anomenem un crim molt passional, un crim molt, molt passional. Els crims no és una delinqüència comú per un robatori. Aquí això es denota una relació prèvia molt intensa entre la víctima i l'autor.
1: 20 ganivetades. Per ara, el que suposen els investigadors és que estan davant d'un homicidi passional i que entre víctima i agressor hi havia un vincle important. Per tant, la primera hipòtesi, la de la prostituta i el robatori, queda aparcada de seguida perquè, a més, la casa del Ricardo estava endreçada i amb tots els calaixos tancats, és a dir, no li havien robat res. Els Mossos consideren que han de centrar-se en la segona i la tercera línia d'investigació, un cas de gelosia o bé una discussió que es torce. Ja anirem veient si les hipòtesis agafen força o no. I l'arma del crim? Segons la policia, el cos del Ricardo presentava fins a 20 ganivetades. Els investigadors parlen d'un presumpte ganivet, que de moment no localitzen per enlloc. Esperarem a veure què diu l'autòpsia i ja tornarem a parlar de l'arma. Les primeres investigacions es focalitzen en el cercle familiar i d'amistats de la víctima. Cal centrar-se en el seu entorn més proper i, sobretot, trobar testimonis.
4: Ens vam centrar molt a reconstruir la seva vida. Ens calia conèixer amb qui es relacionava, on anava, què feia al matí, què feia la tarda, on anava a comprar, per intentar establir, conèixer el màxim de persones del seu entorn. I també, evidentment, amb la família. És una família molt àmplia. En Ricardo tenia 5 germans, alguns aquí a la zona metropolitana, però alguns també al seu poble d'origen de la família, que era València d'Alcántara, a Cáceres. I a partir d'aquí van començar les entrevistes i declaracions a tothom que el conegués, per veure, conèixer això, amb qui es relacionava, amb qui no.
1: Retinguem aquest detall de la família del Ricardo. Tenia 5 germans i una família molt àmplia. Els pares ja eren morts. Ell, el Ricardo, era el gran. Després venia la Maria Jacinta, que vivia a Salt. La Teresa era la tercera i no s'havia mogut de València d'Alcántara. Igual que l'Antonio, que ocupava la quarta posició. El germà més petit, el cinquè, era el Rafael i vivia a la Bisbal d'Empordà. Trobar testimonis no va ser fàcil per als investigadors, tal com publicava el diari El Punt el 8 de setembre de l'any 2000.
0: La investigació no troba testimonis ni pistes que aclareixin el crim de Lloret. Els Mossos no han pogut trobar pistes clares ni testimonis que ajudin a aclarir les circumstàncies i el mòbil de l'assassinat de Ricardo Piris. El cadàver de Piris va ser trobat nu i amb un condó al penis. Els investigadors no han trobat cap testimoni que hagués sentit crits o hagués vist alguna cosa que pugui determinar el moment exacte de la mort. Els familiars de Ricardo Piris afirmen que no entenen el perquè de l'assassinat i que els investigadors tampoc els han donat cap explicació.
1: Qui signa aquesta informació és la periodista Tura Soler, cap d'investigació del diari Punt Avui de Girona, que va seguir el cas. La Tura, que introdueix una altra hipòtesi, ara la sentirem, també explica que al principi hi havia certa confusió entre els Mossos perquè no trobaven cap pista que els ajudés a aclarir les circumstàncies i el mòbil de la mort de Ricardo Piris.
5: Era un crim així d'entrada, un crim molt brutal, que podies pensar en connotacions doncs, que hagués sigut una revenja per algun afer criminal, alguna cosa, perquè tantes ganivetatges, i després vam estar parlant amb Mossos d'Esquadra i la següent notícia que vam fer és que els Mossos estaven confosos també sobre el mòbil i cap a on havien de dirigir la investigació de l'assassinat d'aquest home.
1: I no només això. A aquesta confusió sobre el mòbil s'hi va afegir un altre element. Primer escoltem què va escriure la Tura Soler al diari El Punt.
0: L'home assassinat a Lloret tenia moltes ferides mortals de necessitat. Moltes de les punyalades que tenia el cos de Ricardo Piris Piris, assassinat a Lloret, eren mortals de necessitat perquè li van tocar òrgans vitals. L'arma del crim, que no ha estat localitzada, ha de ser un objecte de tall de fulla molt llarga. Els Mossos continuen investigant el cas i intenten trobar un mòbil coherent per explicar que Piris fos literalment cosit a ganivetades mentre era al llit amb un condó posat.
1: El gran nombre de ferides i el tipus de punyalades també va tenir desconcertats els investigadors.
5: En principi es pensava que podia ser que hi hagués hagut com a mínim dos agressors per la quantitat de ferides i pel tipus de ferides que presentava l'home, que en tenia per la part de davant del tòrax i l'abdomen i també per l'esquena. Llavors, una primera valoració que es va fer a la taula d'autòpsies va ser la possibilitat que l'haguessin atacat dos persones diferents. Llavors, hi havia un altre element, que era el que acabava de posar-hi un misteri en tot plegat, és que l'home estava completament nu i que tenia posat un preservatiu, un condó.
3: Crims.
1: Abans hem parlat de 20 punyalades, ara surt la possibilitat de dos agressors. No es perd de vista el condó. Avancem. Enmig de tot plegat i sense saber gaire bé cap on tirar, els investigadors troben una pista per començar a seguir. Als pobles hi ha una dita que diu que les parets hi senten i les finestres hi veuen. Doncs una mica va passar el mateix al carrer Santa Julita de Lloret de Mar. Els Mossos troben una veïna que tenia ganes de parlar. Abans d'escoltar l'inspector Domènech, recordem on som. Ens ajuda la Mercè Folch, que és qui ha preparat el guió d'aquest cas. Hola, Mercè.
6: Hola, Carles. La matinada del 27 d'agost de l'any 2000, el propietari del bar Pensión Rossi de Lloret de Mar denuncia la desaparició d'un client habitual seu. Es tracta de Ricardo Piris, un home de 56 anys que vivia a Santa Coloma de Gramenet, però tenia una segona residència a Lloret de Mar. Els Mossos van a casa del desaparegut i el troben mort enmig d'un bassal de sang. En una primera observació, els investigadors comptabilitzen 20 ganivetades. També es fixen que a la paret hi ha un raig de sang com si l'haguessin llançat amb un got. I, sobretot, el detall més significatiu és que l'home estava despullat i portava un condó posat. Per l'estat de descomposició del cos, els investigadors creuen que deu portar una setmana mort. Si l'han trobat el dia 27, calculen que la data de la mort podria ser el 21 d'agost.
1: Ara sí, escoltem què ens diu l'inspector Domènec del testimoni d'una veïna.
4: Ens va comentar que la setmana anterior, feia una setmana, ja coincidiria aproximadament amb la data calculada de la mort, havia vist com el Ricardo arribava amb el seu vehicle i d'ell baixava el Ricardo acompanyat d'una dona i ens la va descriure com una dona d'uns 40-60 anys, grassa, ens va remarcar que tenia les caderes molt, molt amples i que portava un vestit de flors. Que tots dos junts van accedir al domicili i que aquesta va ser la darrera vegada que va veure a Ricardo i que el vehicle ja no es va moure més.
1: Els Mossos donen credibilitat a aquest testimoni perquè la dona es passava moltes hores mirant per la finestra i tenia controlats els moviments del veïnat. Sembla, doncs, que els investigadors tenen una primera pista on agafar-se, la descripció d'una dona que acompanyava Ricardo Piris i que va entrar amb ell a casa seva. És un bon inici per començar a estirar el fil. Recordem que és una dona d'uns 40-60 anys, grassa, amb els malucs molt amples i que portava un vestit de flors. A veure fins on ens portarà aquesta pista. Paral·lelament, els investigadors continuen prenent declaració a les persones vinculades amb la víctima. Primer de tot, a la parella, l'Anna. La seva implicació en l'homicidi es descarta de seguida perquè té coartades i la seva actitud no encaixa en cap mena de sospita. I en una d'aquestes entrevistes, amb un conegut del difunt, topen amb el que sembla una pista encara més consistent que l'anterior i que farà tornar els investigadors al bar Pensión Rossi. Recordeu que el seu propietari va denunciar als Mossos la desaparició del Ricardo Piris, que era un client habitual. Doncs bé, un home va confessar als investigadors que tenia informació sobre l'assassí del Ricardo, però no volia que transcendís la seva declaració ni les seues dades personals perquè patia per la seva integritat física. La policia li va oferir acollir-se a la llei de protecció de testimonis i això és el que es va explicar.
4: Al bar on habitualment el senyor Piris anava, hi havia una dona que ell sabia que tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. Ell ho sabia. No s'ho podia assegurar perquè no tenia cap prova per demostrar-ho, però ell ho sabia perquè coneixia aquesta dona, sabia de les seves actituds, sabia que acostumava a tenir relacions sexuals amb molts homes i que estava convençut de que aquesta dona tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. I, a més, ens informa de que l'home d'aquesta dona és una persona, doncs, molt violenta i molt gelosa.
1: Aquest testimoni protegit fa que els investigadors pensin que les coses comencen a encaixar. La dona que acompanyava Ricardo Piris podia ser la parella d'aquest individu gelós, i això justificaria la violència de l'homicidi. El mòbil del crim apuntaria cap a la gelosia. Si fos així, seria un cas de manual. Un home descobreix que la seva dona té un amant, la segueix, l'enganxa en ple acte sexual amb l'amant i el mata despietadament. El testimoni protegit ha donat les identitats dels qui considera culpables. Els Mossos no en tenen prou amb una declaració de sospites. No eren independentistes. Necessitaven proves i comencen a vigilar-los.
4: Van començar a fer seguiments, a fer vigilàncies amb aquesta parella. Els vam agafar una declaració inicial, amb la qual a veure què és el que deien, una segona declaració per veure si entraven en contradiccions, i van trobar alguna contradicció que ens va permetre, doncs, fins i tot sospitar d'una forma més clara cap amb ells. La qual cosa ens va donar l'oportunitat de demanar una intervenció telefònica i els van tenir, diguéssim, molt controlats fins i tot les seves converses telefòniques.
6: Quan van declarar davant dels Mossos, ell els explica que fa uns anys van detenir-lo per una baralla de caràcter violent. També els diu que estava separat i tenia dos filles i que feia un any que vivia amb la seva nova parella, la dona que, segons el testimoni protegit, seria l'amant de Ricardo Piris. Els agents troben contradiccions en el seu relat després de comparar el que diuen ells amb el que expliquen altres testimonis, sobretot quan la dona declara que no havia estat mai a casa de Ricardo Piris i, en canvi, hi ha persones que li han vist entrar. També diu que no tenia gaire relació amb la víctima. En canvi, el testimoni protegit parla de relacions sexuals explícites. El pròxim pas, doncs, són les escoltes telefòniques. Els Mossos creuen que a casa, en un ambient de confiança, la parella acabarà parlant del que va passar al carrer Santa Julita número 1, però el que es troben és una altra cosa.
4: Vam veure, doncs, que el seu comportament era totalment normal, que no parlaven de l'homicidi, quan parlaven, parlaven amb uns termes que indicaven que no tenia cap relació amb l'homicidi, i va ser una línia que, si bé no la vam tancar, perquè mai tanquem una línia, sí que la vam aparcar i vam començar a recercar altres opcions.
1: Els Mossos han destinat molts esforços a la investigació d'aquesta pista, que assenyalava un possible crim per gelosia, però la pista es desinfla després de moltes setmanes de feina. Pensem que l'apunyalament es va cometre a l'agost i les intervencions telefòniques es van fer al novembre d'aquell mateix any, el 2000, 3 mesos sense saber qui havia matat Ricardo Piris. Les noves vies d'investigació que obren els Mossos tornen a assenyalar el bar Pension Rossi, però ara es fixen en el matrimoni propietari. Recordeu que el marit va ser qui va denunciar la desaparició de Ricardo Piris, que n'era un client assidu? Podia ser ell un dels dos agressors que, segons els Mossos, podien haver apunyalat el Ricardo Piris?
3: Crims amb Carles Porta.
1: Els investigadors focalitzen els esforços a esbrinar com era la relació entre Ricardo Piris i els propietaris del bar. Piris era al bar pràcticament cada dia i va ser gràcies al propietari que se'n va saber la desaparició. Els Mossos agafen com a hipòtesi que hi hagués hagut una relació intensa que s'hagués trencat i que hagués acabat malament. I treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués tingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Al cap d'una setmana, ell mateix avisa els Mossos de la desaparició del seu client i així es pensa que quedarà fora de tota sospita. Doncs bé, d'entrada, els esforços en aquesta via comencen a donar fruits.
4: Vam observar, per exemple, un detall de que cap dels dos, tot i ser tan amics de la víctima, no van assistir al funeral, cosa que ens va sobtar molt. I llavors els hi va preguntar i la dona va dir que era perquè s'havia caigut i s'havia fet mal a un genoll, però les lesions que presentava, evidentment, no eren com per evitar una assistència a un funeral. I l'home ens va dir que el que volien era evitar que se'ls veiés perquè no se'ls incriminés.
1: Interessant. Algú podria pensar que el que hem sentit és una autoincriminació en tota regla. Els Mossos necessiten realitats que serveixin davant d'un tribunal. I tal com van fer amb la parella anterior, la de l'home gelós i violent, també els vigilen.
4: Van començar també els seguiments, informacions, més vigilàncies, vull dir, i agafar declaració rere declaració a la recerca de contradiccions amb la mateixa parella i no vam aconseguir avançar més.
1: Una altra porta tancada. La investigació no avança i el temps corre. Les vies que s'han investigat fins ara s'acaben desinflant, tot i que en un principi semblaven sòlides. Ja han passat 5 mesos des que els Mossos van trobar el cadàver de Ricardo Piris Piris a casa seva. 5 mesos en què cap dels fronts que s'han obert ha servit per aclarir l'autoria de l'homicidi. Fem una segona recapitulació a veure si repassant descobrim alguna cosa que abans no haguem vist. Mercè.
6: El diumenge 27 d'agost, a les 12:02 de la nit, els Mossos d'Esquadra reben la denúncia de la desaparició de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret explica als agents que fa una setmana que no sap res del seu client, que era un habitual del bar. L'home també ha parlat amb l'Anna, la parella del desaparegut, i li ha dit que tampoc en té notícies. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del Ricardo Piris, al carrer Santa Julita número 1 de Lloret, Lloret. És una casa de tres plantes. Els agents comproven que ha aparcat a fora i al cotxe del Ricardo. Piquen el timbre diverses vegades. No obre ningú. També truquen al seu telèfon mòbil i constaten que el so de la parella els arriba des de dins. A través d'una finestra que està oberta, recuperen les claus que hi ha al damunt d'una taula. Entren, revisen les dues primeres plantes. No hi ha res sospitós. Però quan arriben a la planta superior, en una de les habitacions, localitzen el cadàver del Ricardo entre dos llits en un estat avançat de descomposició. Està de boca terrosa i nu. L'han cosit a ganivetades, fins a 20. I no només això, quan el giren veuen que porta un condó al penis. La policia creu que fa una setmana que és mort i no han trobat l'arma del crim, un objecte de tall de fulla molt llarga. Pel tipus de ferides, creuen que hi podria haver dos agressors.
1: I amb quines hipòtesis comencen a treballar els Mossos?
6: La gran quantitat de sang que hi ha a les parets i el nombre de ganivetades fan pensar a la policia que es tracta d'un crim comès amb molta ràbia i odi. A més, el fet que estigués despullat i amb un preservatiu al penis indica als investigadors que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les havia mantingut o estava a punt de fer-ho. Els Mossos creuen, per tant, que entre la víctima i l'agressor hi havia un vincle molt intens i per això se centren a investigar el seu entorn més proper.
1: I què troben investigant familiars, amics i coneguts del difunt?
6: S'obren tres camins. Primer, el de la parella, l'Anna. La seva implicació es descarta de seguida. Té coartades i la seva actitud no fa aixecar cap sospita. Segon, la declaració d'un testimoni protegit que explica que una dona que també freqüentava el bar Pensión, Rossi, mantindria una relació amb Ricardo Piris. També els diu que el seu marit és violent i gelós. Els Mossos creuen que tot encaixa. Investiguen a fons, però la pista queda descartada, no troben res. I tercer, la parella de propietaris del bar Pensión, Rossi. Recordem que l'home va denunciar la desaparició de Ricardo Piris als Mossos. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués mantingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Els prenen declaració perquè, tot i ser amics de la víctima, no van al funeral. Es contradiuen, la policia sospita i, després d'investigar-los, la pista cau en sac foradat.
3: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Els Mossos estan estancats. No aconsegueixen resoldre el cas de l'homicidi de Ricardo Piris. Han passat 5 mesos des que el 27 d'agost van trobar-ne el cadàver a casa seva, cosit a ganivetades, nu i amb un condó al penis. L'arma del crim tampoc no l'han trobat. No saben què fer. Han investigat el seu entorn més proper. Han seguit les pistes que els han anat sorgint, algunes de les quals semblaven sòlides i res de res. Qui va matar Ricardo Piris i per quin motiu? Dèiem que han passat 5 mesos des que van trobar el cos de Ricardo Piris. Ja som al gener, concretament el 6 de gener, Dia de Reis. És una festa especial per als petits i per als que no ho som tant. És dia d'obrir paquets. A la comissaria dels Mossos de Girona, Melcior, Gaspar i Baltasar deixen un regal molt llaminer per als investigadors. Si heu anat seguint el relat, segur que recordeu que Ricardo Piris tenia 5 germans i una família molt àmplia, originària de València de Alcántara, a la província de Càceres, Extremadura. És un poble que limita amb la frontera portuguesa i que no arriba als 5.500 habitants, segons dades del 2018. Té un dels conjunts megalítics més importants d'Europa, format per 41 dòlmens i un destacat patrimoni natural i històric. El regal de què parlàvem va arribar en forma de carta. Una germana del Ricardo, la Maria Jacinta, la de Sal, que per si algú està despistat és un municipi al costat de Girona, entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent amb un matasegells de Sant Adrià de Besòs amb data del 2 de gener del 2001, és a dir, 4 dies abans de Reis. Atenció a la ruta que ha fet la carta.
6: La Maria Jacinta, germana del difunt, explica als Mossos que la carta li va arribar a una de les seves germanes, la Teresa, que viu a València d'Alcántara, i que la Teresa li ha enviat des d'Extremadura a Salt. La Maria Jacinta, la germana de Salt, l'ha portat als Mossos. El sobre va adreçat a aquests destinataris.
7: Ricardo, Isidro, Asiento, Lasaña de la Borrega, València de Alcántara, Cáceres.
1: Qui són Ricardo, Isidro i Asiento? Segons els Mossos, de la carta se'n va enviar 5 còpies a amics i familiars de Ricardo Piris, residents a València d'Alcántara. Per tant, per als investigadors, aquests noms serien de persones properes a la víctima. Una carta, per cert, anònima, que no firma ningú. No tingueu pressa. Ja heu sentit que aquest cas ha donat moltes voltes i a partir d'ara encara en donarà unes quantes més, i totes sorprenents. La Mercè Folch ha buscat on és la senya de la Borrega.
6: Sí, al sobre llegim això, la senya de la Borrega, la senya escrit tal com sona, tot junt i a menya, i de la Borrega escrit tal com sona. I introduïm aquest nom a Google Maps i no surt res. Amb el mateix navegador fem una cerca per la província de Cáceres i trobem que a 11 quilòmetres de València d'Alcántara hi ha un poblet de poc més de 100 habitants que es diu la Senya de la Borrega, amb l'article la al davant i a senya tal com sona. Es tracta d'una pedania que depèn de València d'Alcántara. És a aquest llogarret d'Extremadura on s'adreça el sobre sense remitent que una de les germanes de Ricardo Piris, la Maria Jacinta, entrega a la policia.
1: L'inspector Xavier Domènech ens en dona més detalls importants.
4: I aquest sobre contenia un anònim. Era una carta manuscrita amb el típic full quadriculat de llibreta, amb el qual, durant tres fulls, doncs s'explica una sèrie d'història, diguéssim, s'expliquen moltes coses. Una mica la història de la família, de com els germans, alguns germans van decidir marxar a Catalunya, com altres es van quedar. Barreja moltes coses, d'herències, de discussions familiars, i un dels punts que tracta és el que, quan diu que una cosina del difunt és l'autora de l'homicidi.
1: La lectura de l'anònim no és fàcil, està escrit a mà en majúscules i amb traç desigual. I tal com deia l'inspector, fa salts temporals i va d'un fet a un altre barrejant-hi de tot. Sobretot disputes familiars. Sense un bon arbre genealògic costa en molts punts seguir-ne el fil. Però el que ens interessa és que l'anònim assenyale algú com a responsable de la mort de Ricardo Piris. Una cosina germana que, pel contingut de la carta, aixecava recels entre la família i es veu que hi havia contra ella una clara enemistat. L'acusen d'haver deixat pelat el seu marit, de provocar separacions entre cosins i de dedicar-se a robar gent gran.
7: El marido se llama Antonio Ortega. Le robó todo lo que tenía. Ella anda haciendo daño a todo el mundo por Badalona, robando a los viejos y a las viejas. En Santa Coloma hace la misma faena.
1: Segons la carta, aquesta cosina es mou per Badalona i Santa Coloma, que és on tenia el domicili la víctima, el Ricardo Piris. Amb mala lletra, salts temporals diversos i el relat de diversos embolics familiars, l'anònim assenyala de manera rotunda a aquella cosina com a autora del crim. Atenció als detalls.
7: Lo que le pasó a Ricardo fue culpa de la engracia. Lo quitó de en medio. La vieron por la calle de Santa Coloma con las manos heridas en el mes de agosto.
1: Gràcies a l'anònim, els investigadors saben que la cosina es diu Engracia i que el mes d'agost la van veure amb les mans ferides per un carrer de Santa Coloma de Gramenet, que és on viu Ricardo Piris. Recordem que van localitzar el seu cadàver el 27 d'agost a la seva segona residència de Lloret de Mar. Però per l'elevat grau de descomposició del cadàver, la policia creu que feia una setmana que era mort. Això vol dir que l'haurien matat hora amunt, hora avall, el 21 d'agost. I no oblidem que el cos presentava fins a 20 ganivetades.
4: A més, l'anònima deia que la Gràcia doncs, presentava una lesió a la mà que s'havia fet quan estava al cometre l'homicidi, la qual cosa també coincidiria amb un apunyalament. És habitual que una persona que, amb uns delictes d'homicidi en el qual hi ha un apunyalament amb moltes punyalades, el mateix autor es faci mal.
8: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: Abans de continuar, dues coses. La primera, en aquest cas ja hem tingut dos sospitosos clars que han acabat en no res. La segona, els anònims són molt difícils de ser utilitzats com a prova contra algú per un homicidi. Anem a pams. Mirant en la vida d'aquesta Engràcia, resulta que sí, que és cosina del Ricardo i que viu a Badalona. La Engràcia té 5 fills i 2, un noi i una noia, viuen amb ella. Segons l'anònim, va cometre el crim aprofitant que els 2 fills que vivien amb ella eren fora i ella tenia llibertat de moviments. Continuem, perquè encara hi ha més sorpreses en aquest anònim. I tingueu paciència amb la redacció, estem respectant la versió original.
7: Engràcia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los 2 pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
1: Segons l'anònim, la Engràcia i el Ricardo havien tingut una relació feia 20 anys. O sigui, que no només eren cosins germans i havien sigut amants. Que fàcil si es cauria allò de com més cosins, més... Però és igual, no ens desviem. Els investigadors creuen que aquesta dada podia lligar perfectament amb el tema de l'homicidi. Per això decideixen comprovar què hi ha de cert en el contingut de l'anònim, deixant de banda les batusses familiars. I què fan? Doncs, abans de parlar amb l'Engràcia, prenen declaració a un dels 2 fills que viuen amb ella. Volen saber si l'Engràcia s'havia quedat sola a casa durant el mes d'agost. La resposta de la filla va ser que del 14 al 24 d'agost del 2000, tant ella com el seu germà van anar a València d'Alcàntara a passar-hi uns dies. La policia creu que a Ricardo Piris el van apunyalar el dia 21 d'agost. I no només això. En tornar del poble, la filla de l'Engràcia assegura que la seva mare tenia un tall a la mà i que la portava envenada. En preguntar-li com s'ho havia fet, els va dir que en un accident domèstic. Ara toca saber què diu l'Engràcia, una dona que l'inspector Xavier Domènech descriu en aquests termes.
4: Bueno, era una dona de 56 anys, també tenia l'edat de la mateixa edat que la víctima, que el Ricardo Piris, que sembla la típica dona doncs, carinyosa, incapaç de fer-li mal a ningú. No diria una àvia, perquè encara no té l'edat de ser una àvia, però sí una dona, doncs, diguéssim, grassa, evidentment, coincidia amb la descripció que ens havia dit, no gaire alta. Pues això, una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
1: Això dels estereotips ja sabeu com va. I les aparences de vegades enganyen i de vegades no. Us en recordeu de la veïna del carrer Santa Julita que tot el dia mirava per la finestra? La veïna va dir que la dona que acompanyava Ricardo Piris tenia entre 40 i 60 anys, que era grassa i que portava un vestit de flors. De moment, sembla que hi ha coincidències. Els Mossos li prenen declaració a l'Engràcia, la cosina germana del difunt.
4: La seva declaració va ser molt, molt correcta. Ens va dir que amb el seu cosí mantenia una relació, diguéssim, d'amistat distant, com pot ser en moltes relacions familiars, que són cosins, això ens ho va agradar. Sí, sí, és el meu cosí. La meva mare i la seva mare són germanes, vull dir, és el meu cosí, com vulguem dir que són familiars. Intentant posar una mica de... Hi ha coses que entre familiars no es fan. I ens va explicar doncs, que estava separada, que vivia amb una altra parella, i que mai, per exemple, li van preguntar si estava a Lloret i va dir no, jo mai he estat a Lloret, al domicili del meu cosí.
1: Però durant la declaració als investigadors els va sobtar una altra cosa.
4: El que sí que va cridar l'atenció dels entrevistadors que li van agafar la declaració és que amagava, tractava d'amagar la mà esquerra, amb la qual, efectivament, ja no presentava la vena, ja no estava envenada, però sí que presentava, se li veien uns talls encara als tendons. I això va ser el detall, diguéssim, que sobtava més de la seva declaració, que estava una mica nerviosa i tractava d'amagar la mà.
1: L'inspector assegura que la declaració de l'Engràcia va ser coherent a excepció de les contradiccions que va demostrar amb el contingut de l'anònim. Per tant, s'havien de buscar més indicis per no entrar novament en un carreró sense sortida. El que fan els Mossos és centrar-se en la ferida de la mà. Quan algú els fa mal d'aquesta manera, el més lògic és que vagi al metge perquè la curi, noi? Suposem que l'Engràcia va fer el que faria qualsevol de nosaltres si tinguéssim uns talls als tendons. En el metge, els investigadors accedeixen al seu historial mèdic. i hi troben informació rellevant.
4: L'historial mèdic ens va portar la informació de que el dia 21 d'agost del 2000 la senyora Gràcia es va adreçar a l'hospital per ser tractada d'una ferida d'un tall a la mà. Que aquest tall va manifestar que s'ha fet amb un ganivet i a més era compatible les lesions amb un ganivet que l'havia provocat doncs, el tall de tres tendons de la mà esquerra. El mateix metge ja va dir que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, aproximadament.
1: Això que diu l'inspector, que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, vol dir que l'engràcia va trigar 5 hores en el metge. Per què va trigar tant? És evident que 5 hores, de ser que et fas una lesió d'aquest tipus fins que vas al metge, és molt de temps. El més normal és anar-hi de seguida. Aquesta és una de les preguntes que els Mossos tenien pendent de fer-li a l'engràcia. Però fem un repàs de com estan les coses des que els Reis d'Orient porten un anònim als Mossos.
3: Crims.
6: Primer, tenent l'anònim que diu que l'engràcia hauria estat a Lloret de Mar el mes d'agost de l'any 2000. Quan li prenen declaració, nega haver-hi estat mai. Segon, l'anònim diu que l'engràcia hauria matat el seu cosí aprofitant que els seus dos fills eren fora. Els Mossos prenen declaració a la filla que corrobora que tant ella com el seu germà van ser a València d'Alcántara del 14 al 24 d'agost. Tercer, la ferida a la mà. Els investigadors accedeixen a l'historial mèdic de l'engràcia que recull que el 21 d'agost va anar a l'hospital per un tall a la mà que, segons va dir, s'hauria fet amb un ganivet. I quart, la descripció que fa la veïna del carrer Santa Julita de Lloret de la dona que acompanyava Ricardo Piris coincideix amb la que comproven els Mossos que li prenen declaració. Una dona grassa d'uns 40-60 anys que porta un vestit de flors. Ens acompanya l'Adrià Pujol, que és l'antropòleg del Crims. Adrià, molt benvingut.
9: Hola, com esteu?
6: Ja veus quin cas més escabrós d'entrada, perquè hi trobem una relació íntima entre cosins. És allò de la dita, que deia abans el Porta, no? Com més cosins, més endins.
9: Sí, una dita que se sol dir en clau humorística, però que té un origen terrible, que és el tabú de l'incest, no?
6: Per què existeix aquest tabú? Quina és la por aquesta que... Vaja, que embolcalla, no?, les relacions normalment entre familiars i que estan tan mal vistes.
9: Sí, però com tot tabú és té dues cares, no? Anem a poc a poc. Primer, sí. primer que probablement sigui una de les prohibicions o un dels tabús més antics, per no dir el més antic i el més universal. Agafa formes diferents segons el lloc, de vegades és entre pares i fills, entre cosins, s'eixampla o es redueix en funció del lloc i de la cultura i de l'època. Però és un tabú de doble cara, deia, perquè així com està mal vist tenir relacions, barrejar fluids entre familiars molt propers, també està mal vist barrejar fluids, tenir relacions amb gent molt estrangera o de molt lluny del grup. Per tant, el tabú és una mena de vara, un equilibrador d'aquells de paleta amb la bombolla dins, que indica que ni molt a prop del grup, ni molt a dins, ni molt al nucli, ni tampoc que vingui gent de molt enfora a contaminar el grup.
6: Per
9: aquest
6: tant,
9: és l'origen.
6: Sempre buscant l'equilibri per evitar contaminar, no?, tal com bé deies.
9: Per evitar contaminar, i lluny del que podem pensar, aquestes idees, aquestes regles, aquestes prohibicions, neixen a la foscúria dels temps. Per tant, neixen en un moment en què no hi ha proves científiques que el fet de tenir relacions entre familiars propers derivin doncs, amb el que creu el comú, i creiem tots, que és malformacions, etc. I a més, és un tabú que no opera a la mateixa escala o amb la mateixa intensitat a totes les capes de la societat, perquè, escolta'm, ara hi ha tot un seguit de monarquies d'origen feudal europees...
6: Que s'han retroalimentat, no?, d'aquesta manera.
9: Exacte, bueno, que han aconseguit per viure precisament saltant el tabú. En qualsevol cas, clar que és universal, però bueno, d'aquí a dir que és per por a que surtin, doncs això, malformacions o degradacions del clan, diguem-ho així, hi ha tot un camí per recórrer i és un camí cultural.
6: És interessant el que dius perquè es creen com dos contraposicions. Una és la por al desconegut, és a dir, el que ve de fora, no?
9: Sí,
6: relacionar-te amb el que està més lluny.
9: Una sang i també que pot contaminar la del grup. Sí.
6: Por al conegut, és a dir, el que està dins el grup, dins el nucli.
9: Aquí no ho sé, jo posaria un matís. Més que por, en el que està dins el nucli, És por a que el clan, el grup, la tribu...
6: Es trenqui,
9: perquè si tu et saltes el mapa familiar, l'estructura familiar, si te'l passes pel forro, parlant clar, no l'estàs respectant, i llavors el clan es debilita. No és tant, insisteixo, una qüestió de sang o científica, no és una qüestió genètica, que després la ciència hagi mig demostrat que no és bo que un pare i una filla un fill i una mare procreïn, per dir-ho de pressa, tot això neix molt abans i són coses d'ordre simbòlic.
6: Un altre dels temes en aquest primer capítol que hem estat escoltant, sobretot en aquesta última part, és el cas de l'anònim, no? Amagar-se darrere d'un anònim sempre és símbol de covardia? Sempre és així?
9: Jo diria que és el contrari, eh?
6: Ah, sí?
9: Sí, perquè si pensem de pressa i de manera molt econòmica, un anònim és un covard que no es presenta amb el seu nom real per dir segons el que sigui, és igual.

0: involucres, doncs home, l'anònim és una protecció, no és un acte de covardia. De fet, enviar una nota a la policia és un acte de valentia, no? I que hagi d'anar signada o no, vaja, em sembla la cosa més... menys transcendent de tot el paquet, eh?
1: Potser ho tenim mal entès en el sentit que ara, darrere de l'anonimat de les xarxes, s'amaguen també moltes actituds que podrien ser covardes, no?
0: Ben vist, però això sí que és veritat. Això ens ha portat a amplificar el fenomen de l'anonimat com a acte de covardia, que és llançar la pedra i amagar la mà. Al final també és una altra cosa molt vella, no? Però aquest llançar la pedra i amagar la mà, una vegada més, és probablement la tendència general que tenim tots, perquè tenim un instint de preservació, cadascú. Per tant, sí, llences la pedra, dius el que volies dir i amagues la mà, o t'amagues darrere un perfil anònim a Twitter, és el mateix.
1: Mm-hmm. Doncs gràcies, Adrià Pujol, que vagi bé.
0: Veurem, que vagi bé.
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
4: Els Mossos estan seguint finalment la pista adequada? Aquesta vegada pot semblar que sí, oi? Ai, les voltes que fa la vida. Ja ho veureu, ja. La primera vegada, un testimoni assenyala una dona del bar amb qui sembla que el Ricardo Piris Piris tenia relacions d'amagat i el seu marit gelós que els hauria enxampat al llit. La segona vegada, els Mossos van creure que podien ser els propietaris del bar. Van pensar que potser la dona havia tingut una història amb el Piris Piris, que per cert devia ser un fletxa, i l'home del bar també s'hauria emprenyat fins a matar-lo. I hem sentit que aquesta via tampoc va prosperar. Una cosa és clara, el condó que portava el mort al penis ha influït molt en totes les línies d'investigació. S'han de creure ara els Mossos un anònim que sembla enviat per algun membre de la pròpia família i que assenyala una cosina mal vista per tots els familiars? Per cert, li hem posat veu d'home a l'anònim, però a mi em sembla que el va escriure una dona. No ho sé, això no s'ha aclarit mai. Sí que hi ha moltes coincidències. Les més importants, que l'aparença física de l'Engràcia coincideixen amb la descripció que una veïna del difunt va fer de la dona que va entrar amb ell a casa. I la ferida a la mà, que l'Engràcia es va fer el mateix dia que podrien haver matat el Ricardo. Però l'inspector Domènech ens ha dit que era la típica dona afectuosa, incapaç de fer mal a ningú. I no oblidem que durant 5 mesos els Mossos van estar pensant que les 20 ganivetades devien ser obra de 2 agressors. Ens queden massa coses per explicar i se'ns ha acabat l'hora. Ho haurem de deixar pel capítol vinent. Però us avancem un fet important. L'anònim va arribar als Mossos el 6 de gener i 13 dies després, el 19 de gener de 2001, van detenir l'Engràcia Rosado Piris a casa seva, al carrer Orió de Badalona, al barri de la Salut. Ho va fer ella? Va ser la cosina? I molt important, per què ho hauria fet? Perdoneu que ho digui, però flipareu. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

protagonistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol exigeix al PP que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. A la vigília del partit de semifinals del Mundial, que han de jugar avui Espanya i França, el govern espanyol, per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demanava al PP una rectificació.
3: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
2: Els populars s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Sémper és el portaveu del PP.
4: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
2: A França, les paraules de Rajoy han creat indignació en tot l'espectre polític i han unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Repàs ara més breu altres notícies. Ana Alfonso.
5: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells comercials en concepte de protecció. Per tercera nit consecutiva, els Estats Units han atacat l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
2: Els bombers confien poder controlar avui l'incendi que crema des de diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat.
5: Milers de persones han tornat a sortir al carrer als estats nord-americans de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb la seva furgoneta. Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents i de la policia de fronteres.
2: Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit de Girona amb Guanyem i Esquerra. La vicealcaldessa Juntaire, Gemma Geis, ho va insinuar diumenge en un article al Punt Avui i ahir, durant el ple municipal, defensava la llibertat del seu grup.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts.
5: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica al 1985 i el Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estàtua con Palomas i també el Premi Nacional de les Lletres al 2013. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort.
2: Espanya i França es juguen aquest vespre a la partida de les 9 el pas a la final del Mundial de Futbol dels Estats Units. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el català Marc Cucurella, un dels integrants d'aquesta selecció, ha dit que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació de l'equip vallesà pel retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, va.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Vols que fem un cop d'ull al que passarà?
1: Oh, si em dius aquí entrevistem, jo ja en tinc prou.
0: La Carme Bassa.
1: A veure, la Carme Bassa, no ho dius bé, la d'Esquerra Republicana, vols dir?
0: No.
1: Dolors Bassa.
0: No.
1: De Tarruella.
0: No.
1: És del meu poble, Dolors Bassa.
0: Aquella es deia Dolors Bassa.
1: Exacte, la Dolors Bassa entrevistem.
0: No, doncs no.
1: A qui entrevistem? A la Carme?
0: A la Carme
1: què?
0: Forcadell.
1: La Carme Forcadell? Entrevistem la Carme Forcadell?
0: Avui ve la Carme Bassa.
1: Ah.
0: És pintora, no em liis.
1: Ah, perdona.
0: És l'autora de tots els quadres que surten a les parets de fons dels decorats de les sèries de TV3.
1: Aviam, torno a explicar això.
0: Que és la que pinta els quadres que hi ha penjats als pisos i les cases que surten com si fos ahir, que surten al cor de la ciutat. Algú els ha de pintar aquells quadres.
1: Entrevistem a gent tan rara en aquest programa.
0: I l'Arnau i la Laia analitzaran una cançó d'una cupletista catalana. Farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al boli.
1: Al boli?
0: Al boli.
1: Al boli d'escriure?
0: Al boli d'escriure.
1: Sí, un boli.
0: Al boli.
1: Al boli.
0: Collons, un boli. No saps què és un boli? Doncs un bolo. Ojo, xxt, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el boli!

0: El bolígraf, com el coneixem avui en dia, és un invent prou recent. No té ni 100 anys, el boli.
1: El boli n'estic convençut que l'ha inventat un català, avui sí.
0: Hongarès, un senyor d'Hongria.
2: Collons d'hongaresos.
0: Nacionalitzat argentí.
2: Collons d'argentins.
0: Ladislao Viro, es diu. Us faig un resum molt ràpid de la seva vida. En Ladislao, quan només tenia 16 anys, va participar com a soldat a la Primera Guerra Mundial. Que això vulguis que no, ja et treu una mica la son de les orelles, diguéssim. Ja et predisposa a no encantar-te massa la vida, no? És que no sé... No sé què dedicar-me, no sé què estudiar, no sé... Exacte, no m'acabo de trobar a mi mateix.
3: Sí, sí. Vinga, passa la guerra.
0: Exacte, exacte. Ara. Acabada la guerra, estudia medicina, però deixa els estudis a mig fer perquè troba una sortida laboral que li dona molta menys feina i guanya molts més calés. La hipnosi. Uh-huh. Es dedica a hipnotitzar gent i a fer servir la hipnosi com a analgèsic per pal·liar el dolor dels malalts.
1: Ves hipnotitzar gent, nano, vinga.
0: Ves hipnotitzar. I creieu en la hipnosi, vosaltres?
3: Home, doncs sí, crec, i tant com sí.
0: Tu, Fel, no vas deixar de fumar perquè et van hipnotitzar?
3: T'ho juro.
0: Eh que sí?
3: T'ho juro.
0: I no has fumat mai més?
3: Mai més.
1: Uau, però ha quedat així, a prop.
3: Sí, sí, ara ja tornarà perquè m'han de recabar...
0: L'altre.
4: L'altre.
3: Fumar no fumo.
0: Quan en Ladislao s'estava guanyant bé la vida hipnotitzant el personal, un paio amb bigoti hipnotitza mitja Alemanya i el nostre amic hongarès s'ha d'exiliar a l'Argentina. I allà, mirant uns nanos com juguen a caniques...
5: Bales. En català es diu jugar a bales.
0: Sí, ho sé, sabia que passaria això. El que passa és que, en el context de la Segona Guerra Mundial, l'expressió jugar a bales sí. M'ha semblat que no era... No?
1: Ben vist. Ben
0: era poc encertat. Sí. Però, vaja, som a l'Argentina, per tant, la guerra ens queda lluny. Uns nens juguen a bales en un carrer sense asfaltar. Ha plogut i hi ha vessals.
3: Però, Peyu, què collons se n'ha fet de l'hongarès?
0: Bueno, en Ladislao Viro, l'hongarès, sí. Està observant la partida de bales que estan fent la canalla.
3: Val.
0: I veu que, quan una bola travessa un vessal, després molla d'aigua, deixa una línia marcada de terra. I aquest és l'origen del boli. Cuidado.
1: Què?
0: Aquí és quan diu, ep, si faig un recipient de tinta amb una boleta a la punta, la boleta s'anirà impregnant de tinta i podré escriure en un paper.
1: Hòstia, que avorrida que havia de ser la partida de bales. per anar a pensar aquestes coses,
0: Sí, sí, noi. Sí, sí. El primer boli es va dir Virome, que és la unió dels cognoms de l'inventor, Ladislao Viro, i un seu col·lega, que també era hongarès i que es deia Meine Virome, no? Piro, Meine, Virome.
3: Vaia merda de nom, no?
0: És veritat. Són els dos cognoms. Mira, si vosaltres munteu alguna cosa, Faixedes i Xuriguera, no? Faixo, no?
3: Faixo. Hòstia, Faixo. Faixo. Era molt malament, això.
0: Però al revés, Xufa. Xufa. Podeu fer orxata.
3: Exacte, sí.
0: Xufa.
3: Xufa, sí, sí. Presenta'ns com a Xufa.
0: El primer boli es deia Virome. De fet, a l'Argentina, del boli, avui en dia, encara en diuen Virome. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, el nou duo còmic conegut com a Xufa.
3: És la merda.
0: Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: No podem parlar del bolígraf i no mencionar el boli més famós.
1: Ep,
0: el Vic.
1: Ep, ep, ep, ep. Aquest sí que el va inventar un català, eh? Un de Vic, un tio de Vic, devia ser, no?
0: De fet, no. Era Marcel Vic, que pel meu accent heu notat que era francès.
2: Sí,
0: no?
2: Collons de francesos, eh?
0: Una quinzena d'anys més tard de la invenció d'aquest primer boli,
1: el virome.
0: Marcel Vic inventa el boli Vic, que, per dir-ho en termes col·loquials, ho va petar.
2: Home,
0: ho va petar molt fort. Sembla un invent senzill, però té un parell de coses que el fan triomfar, diuen. La forma hexagonal que fa que puguis recolzar bé els dits quan l'agafes, i també la màgia aquesta especial de tenir un tub transparent que permet controlar sempre, amb un simple cop d'ull, quan t'et dins.
3: És que sembla una parida, això, però
4: no,
3: està bé, això.
4: No, va bé, va bé.
3: Està bé, això. Sí.
0: A veure, estàs allà mig a escriure, jo què sé, el testament, et quedes sense... i ja no tens temps de buscar-ne
2: sí,
0: un altre.
2: Clar,
0: no?
2: Sí.
0: Ah, no. El boli Vic actual és pràcticament igual que el que es va inventar fa, el 1950.
4: Collons, és que si una cosa funciona, no la toquis.
0: Va, no la toquis.
1: Però ja l'has canviat, no? Ja anava bé.
0: Sabeu quants bolis Vic es venen cada dia al món? Va, un concurs.
2: Milions, suposo, no?
0: 20 milions al dia.
3: Oh, 20 milions
0: 20
3: cada
0: 20
3: dia?
0: Milions.
1: Mare de Déu, quan val un boli Vic?
4: Ah, no facis números. No facis números que et quedaràs nerviosa.
0: I una dada que també m'ha meravellat és, amb la tinta d'un boli Vic, sí, pots arribar a fer una línia de 3 quilòmetres.
2: Hòstia.
4: Collons, així, de
0: ridó, línia recta.
4: Hòstia, això no és,
1: és guapo.
4: És d'Arbúcies al pol, eh? El pol,
0: ben bé.
2: És un, no s'entés al pol.
4: És un merendero que ha sortint d'Arbúcies.
2: Sí. Pots fer una ratlla amb un boli.
1: Guixant a terra.
4: Guixant a terra. Sí, sí. I m'ho faré el pròxim cop.
0: Vinga. Prova-ho.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Tu, Peyu, ets seguidor de les sèries diàries.
3: Per favor, per favor. Clar que sí. A veure... És una actriu, per això, llavors.
5: La nostra convidada apareix a gairebé totes les sèries que s'han fet a TV3, però no apareix en persona, sinó a través de l'art.
3: Correcte. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Carme Bassa. Bravo.

0: Què tal, Carme?
1: Molt bé.
0: Bé, posa't còmode, tranquil·la, sí, que aquest escó no és el...
1: No,
0: és les,
1: no, no, no està no, bé, està bé.
0: Estàs còmode, sí?
1: Comodíssima. Bé.
0: Què has esmorzat avui?
1: Un batut.
0: Un batut?
1: Sí, un batut. Una mica de proteïna i així.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho fas així, tu, eh?
1: Sí.
0: Acosta't al micròfon. Sí. Ah, això.
1: Ara se'm
0: sí, sí, perfecte. Un batut. Sempre esmorzes el mateix?
1: No sempre, però sí.
0: Pa amb tomàquet no ho fa.
1: Sí,
0: és que si no... Però, Carme, explica'ns això, perquè la gent no ho coneix. Com es pot sortir a les sèries de TV3 a través de l'art, diguéssim?
1: Sí. Vaig tenir la sort que una persona que conec, bueno, que som molt, molt amigues de tota la vida, de la família, així, que es diu Maria Mercè Ventosa,
0: sí.
1: Ella treballava a TV3,
0: sí.
1: Li va agradar la meva pintura i va presentar uns quants fotos i
0: sí.
1: Tal, i a partir d'aquí sempre.
0: Llavors, perquè la gent es faci una idea, tu
1: sí.
0: Estàs mirant el cor de la ciutat, el com si fos ahir,
1: sí.
0: el pis de l'Eduard Farelo, hi ha un
1: sí.
0: Quadre allà darrere,
1: sí.
0: Allò ho has pintat tu.
1: Sí.
0: És gros, això, eh?
1: No tots, eh? N'hi han de
0: els
1: diferents...
0: Els lletjos no.
1: Hi han de diferents pintors i pintores, sí.
0: Sí,
1: és variat. Però sí, sí, n'hi han alguns que sí, que són meus.
0: I com els fas, aquests quadres? És un encàrrec? O sigui, necessitem un quadre pel pis de Mateu Montsolís.
1: Sí, no.
0: No.
1: Ells venen al taller, escullen l'equip...
0: Qui són ells? Quan dius ells, perquè
1: sí.
0: Parlem d'ells?
1: L'equip d'ambientació...
0: De TV3.
1: De TV3, venen al taller i escullen, depèn de les seves necessitats de tamany, colors,
0: sí.
1: Tal, no?
0: O sigui, compren una mica a granel, diguéssim.
1: No compren.
0: Ah, no compren?
2: Aviam.
3: No t'ho paguen?
4: És la part bona.
1: Bueno, es deixa.
0: Es cedeix.
1: És una manera de fer propaganda.
0: Vale.
1: Sí que en alguna ocasió han comprat el quadre i després ha tornat a ser meu, sí,
0: vale.
1: Però ha sigut després de molts anys.
0: Ja. Clar, perquè tu fas una sessió al cor de la ciutat i de cop i volta la sèrie dura 10 anys. I si me'l tornéssiu, aquell quadre?
3: Clar, si us l'han pagat.
0: Perquè quan acaba la sèrie, tornen tots a casa?
1: Tornen tots.
3: I si te l'han ratllat o si s'ha fotut malbé?
1: No,
3: o...
1: venen sempre en molt bones condicions.
3: Val.
0: I no hi ha cap actor que te n'hagi comprat un? Algú que digui, hòstia, m'agrada aquell quadre que tinc al pis, perquè jo ho faria, jo si fos actor d'una sí, sèrie de TV3.
4: Però per això no ho fas.
0: Què vols dir?
4: Que tu ho compraries, però els actors de la sèrie no compren.
0: No compren. No t'ha comprat mai un actor, un quadre?
5: Jo m'hi fixaré ara, quan
0: arribi
5: al plató. M'hi fixaré.
0: Clar,
5: a veure,
0: tu deus tenir un quadre allà darrere que és seu?
5: Segurament. A casa de la Sílvia o...
1: A casa de la Sílvia no.
0: No. Ai, mira, nada menys.
5: Jo és que hi vaig molt allà. Al Flora.
1: Sí.
5: Són teus aquells?
1: No.
5: Hosti.
4: Mercè, canvia de personatge, Mercè.
5: Hauré d'anar a casa d'un
1: quatre. En el despatx del Farelo i a casa on abans estava la Gemma, que ara hi ha la Jovenalla, doncs molts dels que ells quadros són meus.
5: Sí. Ja m'hi fixaré, ja m'hi fixaré.
0: Tu ja sabies que volies ser pintora de petita o no?
1: Sí. Des de res. Sí, sí. Quan anava al col·legi franquista i tal, i redacció. Llavors jo feia el dibuix de sota perfecte i el redacció també, però la redacció en zero.
0: O sigui, en la redacció t'entretenies més en el dibuix?
1: No, i amb l'escriptura res.
0: Res?
1: No
0: t'agradava.
3: El títol i un dibuix.
1: Sí.
4: Jo només feia el títol i prou. I he acabat aquí, m'empeio.
0: Sí. Està bé. Jo era molt bon estudiant,
4: sí,
0: poca broma.
4: Ja se't veu.
0: Llavors ha anat com ha anat, però era bon estudiant. Però no vas començar pintant a la vida professional. Vas tenir altres feines, entenc.
1: Sí, vaig treballar des dels 14 anys en un laboratori farmacèutic.
0: Cuidado, aquests manejan, eh?
1: Sí.
0: Què feies?
1: Estava al departament d'anàlisis control.
0: Oh?
1: Fèiem... anàlisis dels medicaments, sí, a veure si estaven al 100% i tal.
4: I els tastaves?
3: No.
1: No.
4: Ah, perquè jo aquesta feina m'agradaria a mi.
0: Ostres, déu-n'hi-do, un bon canvi, no? De farmacèutica a pintora.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa és que era un lloc que em permetia anar a estudiar altres coses, com pintura, fotografia, ceràmica i tal, perquè teníem molt bon horari i cobràvem bastant bé.
0: Ets nascuda a Barcelona, Carme. Sí. És una ciutat, Barcelona, on pots trobar inspiració entre tants cotxes i contaminació. Vull dir que a mi em costa... Ja no sé pintar a Muntanyola. Sí. Ja, m'imagino al mig de Barcelona i crec que pintaria encara pitjor.
1: No, a mi... Bueno, jo he viscut 53 anys a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per mi ha sigut, bueno, la meva ciutat ideal.
0: Sí, però has marxat.
1: Per la riquesa. He marxat.
0: Has marxat, eh?
1: He marxat per l'espai, perquè la pintura... I perquè necessitava un espai verd, un lloc... Ara estic en un lloc...
0: On estàs?
1: Idíl·lic. Pratdip.
0: Pratdip.
2: Hòsties.
1: Sí. Coneixes?
0: Sí, i he actuat.
4: Jo també
0: heu actuat.
4: També heu actuat després d'un sopar.
0: Una sardinada.
4: Una sardinada.
0: Jo també.
3: A la pista.
0: Sí.
1: És una meravella.
3: És una meravella.
0: Què hi tens a Pratdip? Que ens hem d'imaginar on pintes, diguéssim.
1: Era una granja de gallines.
0: Hòstia.
1: Perquè volia espai. Mm-hmm. I, clar, és molt gran, llavors a baix hi ha la vivenda i a dalt hi ha l'estudi, que us convido a tots a venir.
0: Doncs mira.
3: Però ara, no, vull dir, gallines no n'hi ha, no?
0: No, home.
3: No, era.
0: Era una granja de gallines, ja ho ha dit en passat.
1: Era.
0: Carme, a la pintura hi ha moltes tècniques, no sé quina és la que més et defineix a tu i a la teva obra, perquè la gent es faci una idea de com són els teus quadres. Com pintes?
1: Sí, mira, la meva tècnica és encàustica, és una tècnica que té 3.000 anys, que els egipcis pintaven amb aquesta tècnica i per això s'han trobat pintures perfectes de conservació, perquè, clar, la cera és amb cera d'abella...
0: O sigui, aviam, anem a poc, perquè la gent...
3: Càustica.
0: És que jo he dit càustica i ja m'he perdut.
3: Càustica.
0: A veure, o sigui...
1: Encàustica.
3: Encàustica.
1: Encàustica.
3: No amb càustica.
1: Encàustica.
3: Encàustica. O sigui,
0: tens una tela davant...
1: Sí.
0: I poses cera d'abella...
1: Primer s'ha de desfer amb un fogonet.
0: Vale. Com allò de depilar abans.
1: Sí.
0: És que la meva mare era esteticient i sempre vivies aquell aparato a casa.
1: Exacte. Sí. I llavors s'ha de barrejar amb una resina, perquè la cera és tova.
0: Sí.
1: I amb una mica d'aigua ras, i llavors ja pots pintar.
0: Ho tires allà al quadre.
1: Poses pigment.
3: Ah, clar, i el color? Anava a dir el color?
1: El color primer pots aprofitar la transparència de la cera, o sigui que el color el pots posar a sota amb acrílic i tal, sí. Després poses la capa de la cera, i després es pot afegir la cera amb pigment, que llavors ja és opaca, no és
0: hòstia.
1: Transparent.
0: Hòstia, és curiós. I d'on te la treus, la cera?
1: La compro a Barcelona.
0: A Barcelona és que hi ha botigues de tot, a Barcelona. De veritat, jo quedo parat a vegades. I llavors, hòstia, però la cera amb la calor no és...
3: No, hi ha la resina.
1: No, es desfà. Amb un fogonet es desfà.
0: Vull dir que jo puc comprar-te un quadre i que se me desfaci el quadre?
5: Home, amb el canvi climàtic, no?
0: A veure...
1: No hi ha cap perill. La cera es desfà a 60 graus.
0: Sí.
1: O sigui, quan arribem a 60 graus pel clima ja...
4: Seràs mort, Peyu, quan arribem a 60 graus.
1: Però, en principi, els quadres ni s'han de posar sobre d'un radiador, ni s'han de posar... No els meus.
0: Sí.
3: Cap.
1: Clar.
0: Jo tinc la sensació, o sigui, no hi entenc molt de la tècnica, però per el que has explicat, no fa pinta que si t'equivoques puguis rectificar-ho ràpid, això, no?
1: Sí,
0: sí,
1: es pot... Home, ràpid. Es pot rectificar i, si no, jo rectificant un quadre vaig descobrir un altre camí que era amb una planxa, perquè, esclar, tot ha de ser...
0: Calent.
1: Calent.
0: Sí.
1: Llavors, amb una planxa i un tros de lli del que faig servir per els quadres i tal, vaig descobrir un nou camí perquè... El que fas amb la planxa no ho pots aconseguir amb un pinzell, amb una brotxa.
0: I t'ha passat alguna vegada que acabis de fer un quadre i dius... Puf, no m'acaba d'agradar això que he fet.
1: Moltes vegades.
0: Ah, sí?
1: Moltíssimes.
0: I l'intentes colar o no?
1: No, llavors...
0: Bueno, no sé, vull dir que ja sé, allà tu vas a un restaurant i estan fent macarrons i avui m'han quedat una mica més sosos, també te'ls venen, eh? No.
1: Continuo treballant-hi fins que m'agrada.
0: Vale.
3: Sí. Has de fotre unes bones merdes, eh? Vull dir, no que siguin merdes els quadres, eh? Cuidado, eh?
0: Sí.
3: No, dic que empastifes força, vull dir que...
0: Clar.
3: Hi ha d'haver un bon merder, eh?
1: Sí.
0: On te treballes deus tenir fato, diguéssim.
1: Sí. Hi ha molt de material,
4: clar. Guinti Plasti de Cors, no? Que és...
0: Poguem anar a comprar la pintura.
4: És molt més net, trobo, eh?
1: Sí, no, sí ja m'ho deia, no, amb aquesta tècnica, que és molt farragosa, deixa-la...
0: Bueno, però aquesta tècnica també t'ha donat molt d'èxit, no?
1: Sí.
0: Perquè la Carme la veieu aquí asseguda, la Carme Bassa ha voltat per tot el món.
1: Sí.
0: Has exposat en galeries arreu, on han pogut veure els teus quadres.
1: A Europa, Hamburg, a França, a Grècia, a Espanya... per molts llocs, i als Estats Units moltíssim.
0: Compren la gent a les Estats Units? Vull dir, perquè jo quan vaig a alguna galeria d'art aquí a Catalunya em dóna la sensació que la gent passeja i menja canapés. I no dic... Vols dir que algú compra alguna
1: cosa? Portem uns anys de molta crisi.
0: Sí?
1: Sí.
0: Uns anys és des del 1900?
1: Sí. Sí. Abans hi havia la figura del col·leccionista.
0: Sí.
1: Si li agradava un quadre, el comprava.
0: Sí.
1: N'hi havia molts de col·leccionistes. I si no, doncs, persones amb un nivell adquisitiu. Però ara això està més fluix.
0: Està complicat. T'has pogut guanyar la vida per això, com a pintora, com a artista?
1: Sí.
0: Algun rato sí, més que altre.
1: Sí.
0: Carme, com vas de català?
1: Espero que bé.
0: Bé? Vinga, anem a posar a prova el català de la Carme Bassa.
2: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo et diré una paraula, Carme, i tres definicions, i m'has de dir quina et sembla que és la correcta. La paraula escollida avui és xaragall. Xaragall. Sí? A. Xaragall. Regaró que forma l'aigua de la pluja en escorres per un terreny inclinat. Escorranc.
3: Exemple. He fotut una ensopegada amb aquell xaragall que gairebé em mato.
0: B. Xaragall. Flegma de la gola expel·lida per la boca.
4: L'altre dia l'Esteve va cardar una escopinada. El moc era tan espès que li va saltar la dentadura postissa enganxada al xaragall.
0: Hosti, quin fàstic, per favor. Xaragall, C. Ocell de la família dels fringíl·lids apreciat pel seu cant característic.
5: A casa teníem en una mateixa gàbia un xaragall i una cadernera. I el gat ens el va matar tots dos.
0: Xaragall, Carme.
1: Estic entre la primera
0: la
1: i la tercera.
0: I la C, entre un ocell i un regaró d'aigua.
1: I mira, dic l'ocell.
0: L'ocell?
1: Sí.
0: Doncs era l'altre. Oh. Un regaró d'aigua, un xaragall, baixa aigua per allà al xaragall, escolta'm. Presidents de Catalunya.
1: Ui.
6: President.
0: Jo dic el 133è, que és el fàcil, i anem tirant enrere. 133è, Salvador Illa. 132... A qui ens quedem? Estàs molt pendent de la política, veig.
1: Sí, no sé... No. Podria... És que ni em surt el nom. Ho sento, però no...
4: De petit, puc... Carme.
3: Petit.
0: Aquell baixet,
4: Carme.
0: Aquell baixet.
1: Sí, ja, però no em surt el nom.
3: Jove, jovenet.
4: De
0: Pere?
4: De Pineda.
1: No.
0: Pere Aragonès. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Sí. M'agrada perquè diu molt de la vessant artística. Vull dir que tu estàs concentrat allà amb els teus quadros
4: sí.
0: I qui governi Catalunya te la repampinfla bastant fort.
4: Tu estàs pendent de la cera de vella.
1: Però depèn de qui sigui.
0: Clar. Vols dir que d'algun altre sí que te'n
1: recordo. Maragall me'n recordo perfectament.
0: Veus? Fixa't.
3: I hem anat enrere, eh?
0: Sí.
3: En canvi, en Pere, que es fa 4 dies ja...
0: No se'n recordava, perquè no van coincidir. Amb en Pere no vau coincidir tant, no amb Maragall. Potser sí.
4: No li va interessar. Maragall.
0: Carme Bassa, estarem pendents ara quan mirem les sèries de TV3 de mirar... Mirarem els actors i les actrius, però ens fixarem més en els quadres que surten de fons a les sèries de TV3.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
3: A veure, avui no parlàvem del bolígraf?
4: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del bolígraf.
0: Un moment, nois, ara en parlarem, eh? Arnau, els músics feu servir el boli, també, no és el vostre instrument principal, no el porteu a l'orella com els fusters, diguéssim, però també heu d'escriure els músics.
7: Sí, home, i tant. Algú ha d'escriure les notes que es toquen, no?
0: Correcte.
7: Do, re, mi, fa, sol, la, i, si, al llarg del
0: pentagrama. I el do no hi va, un altre cop? Perquè jo quan faig l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
4: Do, sí.
7: Podries fer re. O sigui, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re.
0: Per què?
4: Llavors ja no pares. Llavors dius, mi?
7: No, com a músic sofisticat...
0: Ah, sí, ho fan això els... Ah, vale, vale.
7: Una tensió, tu dius, és una tensió.
0: Vale.
7: La novena de l'escala.
0: No entenc res.
3: Jo tampoc.
7: Veure, és ben fàcil, com més amunt, més aguda.
0: Sí.
7: Com més greu, doncs... No. Com més avall, més greu.
0: Sí.
7: Això, sí. Aquest acte, el de llegir aquesta partitura, aquestes notes escrites sobre la partitura, se'n diu solfejar.
0: Val.
7: I ja que parlem d'escriure música i solfejar, avui descobrirem una joia de 1919, La solfejadora, un couplet que va popularitzar la gran Pilar Alonso. Els couplets triomfaven al Paral·lel barceloní a principi del segle XX. Cançons breus, pensades per a l'escenari i que combinaven la música i l'actuació per part de les copletistes.
3: Ja, ja sé, ja. Home, tu coneixes una.
4: Home, la vella Dorita.
3: Ah, veus?
6: Això mateix, eren les estrelles del moment. El públic hi anava per veure-les a elles. Però, tot i així, no solien compondre les peces. Això sí, els hi donaven vida damunt de l'escenari. És a dir, com les estrelles del pop d'avui dia.
0: Sí. Una Lady Gaga, diguéssim, de l'època.
3: Sí.
0: I això de la solfejadora, de què va, exactament?
7: Doncs la lletra parla d'una noia tan obsessionada amb el solfeig que s'enamora d'un xicot només perquè té una partitura plena de solfes. Ja ho sabeu, això dels músics sempre han cridat l'atenció.
3: Em fardeu.
7: I li agrada tant solfejar que fa jocs de paraules amb els noms de les notes musicals.
0: Ja.
7: És allò de fa sol.
0: Fa sol.
6: Jo en tinc una molt bona.
0: Aviam.
6: Per tot l'estona pensant. La Renaixença.
0: Bueno,
6: és que
0: la
6: vale.
4: Bravo.
6: La meva petita intervenció.
0: Lo millor seria la Renaixença, no?
6: La merda.
7: Lamentable.
0: Oh, lamentable.
7: Lamentable.
6: Bueno, això, exactament això, tot plegat amb molt d'humor. Perquè els couplets tenien humor i molt sovint una doble lectura. D'ara de caràcter, més aviat, el que ve a ser... picant.
4: Bueno, sí,
0: sempre aneu a parar allà mateix, eh?
4: Com el reggaeton.
6: El
4: reggaeton també és
0: el mateix. El reggaeton.
5: Amb una mica més de clàssic, el reggaeton, eh?
7: A veure, sí, això era una mica més subtil. Al final, com dius, el temps passa, però els temes són eterns. La música de la solfejadora l'afirma un tal I. Casamoz. En realitat, era Joaquim Zamacois, un professor del Conservatori del Liceu que signava amb un pseudònim per separar la música seriosa de la més popular.
0: Però no tacar el currículum.
7: No. Certament, com Tupeio, no, de fet?
0: Sí. Jo a tot arreu dic que sóc enginyer industrial.
7: Peio és per les coses serioses i el teu nom...
0: El nom real és Lluís Juclà.
7: Però em refereixo a aquest, és per les coses de caràcter picant.
0: És per reservar taula a un restaurant. No. A quin nom, Lluís Juclà?
4: Hòstia, veu conseller.
0: Sí.
7: Per molts dels que es movien en el terreny de la música culta i mostraven la seva pulcritud públicament, acabaven la nit al Paral·lel. I molts compositors també hi trobaven més llibertat creativa que a les sales elitistes.
6: A la partitura, Zamacois juga amb el nom de les notes i l'entonació de la cantant. És a dir, s'ha de cantar uns fragments amb lletra i solfejar-ne d'altres.
0: Sí.
6: Però, malauradament, em sap greu dir-vos, que no tenim cap gravació de la Pilar Alonso.
0: Oh!
4: Wow.
6: Que la Pilar Alonso és la copletista que va popularitzar la peça en aquell moment.
7: Però no patiu. Tot i això, el 2011, la Copla Mediterrània en va fer una versió molt atractiva amb els arranjaments de Bernat Castillejo. I el millor de tot és que l'interpreta una de les nostres millors copletistes, la Mercè Martínez.
0: La nostra Mercè.
5: I us dic on es va gravar, això.
0: On es va gravar?
5: En un graig. Sí, a darrere d'una mena de biombo. Allà.
0: A quin poble?
5: A Sabadell. Home, em sabia de fer, Sabadell.
0: I ens la cantaràs ara en directe, no?
5: No.
0: Ah, seria maco, això.
7: Avui enriquim el nostre esperit musical amb la solfejadora enregistrada darrere un biombo a Sabadell. Música, mestre. Introducció instrumental.
8: Jo per les

0: Il·lusionada vaig a l'escola.
1: I atenció ara a la menció històrica que es fa.
0: Un noi que tira per ser Morera.
1: Home, Enric Morera ja era un tòtem de la composició en aquella època.
0: Va dir-me un dia que composava.
1: Atenció, que ara apareixerà aquest

0: Moltes gràcies, Arnau, Laia, i gràcies, Mercè, per enregistrar aquesta peça en el seu dia. Cantes bé, eh?
1: Et sembla.
0: Et cansaràs algun dia de que després de 20 anys de trajectòria com a actriu la gent et digui... Cantes bé, eh?

0: Què està sonant, Arnau? Perquè és realment atabalador.
1: Home, avui ens posem dempeus perquè sona una sinfonia, concretament la sinfonia número 7 de Dmitri Shostakovich.
0: Shostakovich.
1: Shostakovich. El compositor soviètic la va escriure durant el setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundial, com un tribut a la resistència de la seva ciutat. En una ocasió, mentre es trobava en un refugi antiaeri, es diu que va continuar esbossant idees musicals amb un bolígraf vell...
0: El boli, el boli.
1: Amb un bolígraf vell i gastat en petits trossets de paper que tenia a mà, aprofitant els pocs moments de silenci entre els explosius.
0: És el que, si vingués una guerra, sí. Què faríeu vosaltres?
2: Un bolígraf
3: escriure la sinfonia número 8. La 8.
2: De Rostropovich.
0: Això de les sinfonies, també, si la 8 vol dir que n'hi ha 7, o tu pots començar per la 8 directa?
1: Podries començar, però seria estrany.
0: Seria estrany.
1: Normalment es van enumerant una rere l'altra.
0: Sí. Vale. Per tant, la primera deu ser la més dolenta, normalment.
1: Això es quedaria esperat, que en molts casos no és així.
0: Yeah.
1: A vegades hi ha la cosa d'aquesta de l'artista incipient que deixa anar tot el seu potencial en la primera i llavors les segones no valen res.
2: N'hi ha molts.
0: Pot passar, sí.
2: N'hi ha molts.
0: En fi, Dmitri Shostakovich, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: abans d'endinsar-nos en la següent aventura, vull presentar-vos en Bax.
1: Bax.
0: En Bax. És un bitxom maltès.
1: Home!
0: Endavant, Gerard, posa't el foto. Mira.
1: Aquest gos és igual que el d'ahir, no?
2: Sí.
1: Jo no, a veure...
0: Hi ha no, és gossos... un bitxo... Ahir era un canitx.
1: Pues de...
2: Que només hi ha aquests gossos o mono que ara?
1: Bueno. No ho sé. Però
3: bitxon, entro... bitxon
0: esperem
3: és,
0: que no sigui racista.
1: Bitxon és gos.
3: Bitxon és gos, eh?
1: Sí, i maltès també.
2: Maltès també.
1: Sí.
3: Ah,
0: com moltes... podeu veure, a veure, és un gosset que és ben poqueta cosa.
1: Sí, és petit,
0: però
1: és petit.
0: Que no us enganyi el seu aspecte.
1: Bueno, és que els petits són els més malparits.
0: Sí, sí, sí. La Núria de Vic, que és la seva responsable, ens explica que li agrada marcar territori. En Bax és dur de pelar. De petit, el pobre caminava així com una mica coix,
1: sí.
0: Fins que, atenció, el va atropellar un cotxe i li va arreglar la pota. Com us quedeu?
1: Què dius?
2: A veure, Mercè, sí. A veure, jo de gossos no hi entenc gens, eh?
0: Ja.
2: Però jo diria que això ha d'anar al revés.
0: Ha d'anar al revés.
2: No?
0: Normalment sí, normalment al revés. Sí.
2: Al revés, això.
1: Deixa'm recordar que això sempre... O sigui, el que expliquem dels gossos
2: sí.
1: Són característiques reals que ens envien els seus propietaris.
2: Sí, sí, sí.
0: És ben veritat, això.
1: Vull dir que el d'ahir era racista,
2: sí, sí.
1: Per, i ho era de veritat,
2: i, ho era.
1: I el d'avui es va fer, bueno, això que explica la Mercè.
0: És malparit.
1: S'ha curat per un cotxe.
0: Però s'ha curat.
3: Però això no ho hem de fer, no? Vull dir, si tenim una mica de... Crem una mica coixos així.
1: No ho feu, no ho feu.
2: No et fotis
0: no d'un camió. No ho facis. En Bax és blanc com la neu. Llàstima que li agrada revolcar-se pels vessals. Li encanta emmerdar-se fins dalt. És una mica porcassot.
1: Bueno.
0: L'única por que té en Bax són els petards.
2: Ah.
0: Sí, té pànic a les explosions, sí, en Bax.
3: Això ens passa molts.
4: Sí. Avui passejarem per un fet crucial que marcarà el final de les guerres napoleòniques. Ja fa un temps que Napoleó Bonaparte va conquistar mitja Europa i es va plantar a les portes de Rússia. Allà, però, va acabar perdent tot el que havia guanyat. Derrotat, els seus enemics el van empresonar a l'illa d'Elba, a Itàlia. De tota manera, Napoleó encara no ha dit la seva última paraula. S'escapa de l'illa, ressuscita l'imperi francès i es torna a autoproclamar emperador.
1: Tio més pesat, hòstia.
3: Sí, però fes-ho tu, això.
1: Ah, no.
3: És difícil de fer, eh?
1: No. Sí, sí.
4: L'inici d'aquesta reconquesta passa al 1815. La batalla que està a punt de començar serà una de les més estudiades i analitzades de la història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Waterloo. El primer que hem de saber és que la batalla de Waterloo no es va produir a Waterloo.
3: Ahí som.
2: Com, què vols dir?
1: Es veu que va ser uns quilòmetres més avall. No, què vols que et digui?
2: És una campanya publicitat, això, de Waterloo.
1: Els de Waterloo van aprofitar.
2: Ja.
1: Van ficar a Waterloo, Vila Florida.
2: Sí.
1: I
2: van... Sí, sí.
1: Quan vas a un poble i a la rotonda posa Vila Florida...
3: Vila Florida.
1: És sí, sí. Poquetes coses tenim per ensenyar, eh? Sí.
2: Quatre geranis.
1: El primer que hem de saber, això, que la batalla de Waterloo no va ser allà, és... ens situem en un dia plujós... I en Bax pot revolcar-se a jugar en els vessals sense preocupacions perquè de moment tot està tranquil. Des de fa dies les tropes franceses de Napoleó Bonaparte han avançat terreny i s'han endinsat fins a Bèlgica sense trobar-se gaire oposició. Els seus deliris de grandesa han fet que vulgui conquistar Europa una altra vegada. En Napoleó s'està dirigint cap a Brussel·les perquè sap que té el suport popular i molta gent voldrà unir-se al seu exèrcit.
0: Diuen que Napoleó i els seus homes són a tocar de Waterloo. Es diu que Napoleó vol el nostre suport.
2: A mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, aquest en Napoleó ja em va enredar una vegada per anar fins a Rússia sí, i mira sí. Com vaig quedar.
0: Oh, i tant.
2: Borni i manco d'un braç.
3: Bueno, vols dir que t'hi voldrien ara?
2: Què vols dir, burro?
3: Que no t'has vist.
2: Bueno, però puc lluitar com ningú jo, eh? Vull dir, jo sense braç i sense ull, guanyo la guerra, fotem una guerra, ara te la guanyo.
3: Home,
0: va. Em sembla que em portes més al cap que els peus,
3: ara.
0: Home. Escolta.
3: Mira, doncs
0: porta aquesta ampolla de xatrais cap aquí, que te l'estàs fotent tota.
3: No, a mi m'ha convençut, eh? Si en Napoleó vol que anem a lluitar, anirem a lluitar.
2: Va, calla.
1: En Napoleó té la moral alta i el seu exèrcit està format per tropes veteranes, soldats experimentats en combat, que els seguiran fins on calgui.
3: Et seguiran fins on calgui, tal com diu el narrador. Visca Napoleó! Visca l'imperi francès!
2: A mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, i guaita que jo els hi podria donar un cop de mà. Bueno, la que em queda.
1: Cal ser conscient que en Napoleó es trobarà amb obstacles difícils de superar. Davant seu hi ha els exèrcits de la 7a coalició formats per la Gran Bretanya, Regne de Prússia, l'Imperi Rus, l'Imperi Espanyol, l'Imperi Austríac, Suècia i el Regne Unit dels Països Baixos.
3: Oh, carai, carai, carai. A veure, freno,
1: què?
3: Quants enemics tindrem?
1: Sí, noi.
2: Ja, home, res, això de Waterloo serà bufet fent polles. M'hauria agradat veure-us a Rússia. Eh? Vull dir, us he ensenyat mai el forat si em trec l'ull de vidre?
0: Ai, no. No, no, tapa't. No, tapa't.
1: Quin fàstic, per favor.
0: Sí, tu.
1: La resta de potències europees s'han aliat per aturar-lo en sec. Abans que els seus enemics es puguin coordinar, en Napoleó vol aïllar els britànics i atacar-los. El lloc escollit pel combat serà una esplanada prop de Waterloo, que és on els britànics han desplaçat el gruix de les seves forces.
2: Ara això és un pàrquing.
1: Ara és un Mercadona.
2: És un Mercadona, un pàrquing. Quan vaig a Waterloo sempre vaig a aparcar jo.
3: I vas a Waterloo?
2: Per
3: coses teves, eh?
2: Coses meves.
3: Sí.
1: Mentre nosaltres estem quedant xops com un ànec i en Bax continua fent l'animal revolcant-se i marcant territori pels arbustos, ara sí es poden començar a sentir els primers moviments de tropes.
3: Ja.
1: La infanteria, la cavalleria i els canons d'en Napoleó...
3: Què feu?
1: Ja en tenim d'efectes de so, no cal que ho feu. Ja en tenim.
2: Però em pensava que aquest era més autèntic.
1: Vale.
3: No t'ha semblat ben bé
2: les
3: tropes...
2: Jo els he vist venir, eh?
3: N'hi havia un de coix. Ho has vist, n'hi havia un de coix.
2: Sí.
1: Ja en tornem-hi?
2: Jo faig els tancs. La gent s'està cagant a casa.
1: Hi ha un total de 74.000 efectius.
3: Efectius, hòstia.
1: Sí. A davant seu, a dalt d'un turó, els britànics organitzen les defenses. La cosa estarà igualada. També són 74.000 homes. 74.000 contra 74.000.
3: Empatats, així és rodó, número rodó.
1: Sí, tal qual. Com allò de la CUP,
2: sí.
1: El mateix. Agafem en Bax i creuem el camp de batalla abans no sigui massa tard. No, sí, mira, no.
3: Vale,
1: anem a establir.
3: No, ja paro.
1: Sí. Si surten gossos, ja els faig jo.
2: És que havíem quedat així abans de començar.
1: No, és que vam començar així des del primer dia.
3: Sí. Si surt alguna vaca, la puc fer jo?
1: Si vols una vaca, ja te la deixaré fer,
3: vale.
1: Xuri.
3: Vinga, endavant.
1: No despisteu, que la història és prou complexa.
3: Ah, sí. Som a Waterloo.
1: No, vale,
3: a sota.
1: A prop de Waterloo.
3: Sí.
1: Ara ens interessa anar cap a les files britàniques per conèixer les seves tropes.
3: Hòstia, això sí que és efecte.
1: Ara. Ja hem comentat que els soldats de Napoleó són veterans de guerra que donarien la vida per ell. En canvi, les tropes britàniques estan formades per soldats novells que han de fer-se passar la por amb una tassa de ginebra.
4: Diuen que Napoleó i els seus homes són a l'altra banda del turó.
1: Però ben bé que hi fotem aquí al mig del res. A mi és que m'han cridat última hora, eh?
4: Hem d'aturar les tropes de Napoleó.
1: Oh, carai, i vols dir que no és molt perillós, això?
4: Ho serà. Si els nostres aliats prussians no arriben a temps, segurament hi deixarem la vida.
1: Sempre gent encoratjant, eh?
2: Sí,
1: està molt bé.
2: Sí.
1: Està molt bé.
3: Jo trobo que al personatge de l'Arnau li faltava ginebra, eh?
1: Sí.
4: Home,
3: la tassa de ginebra...
4: Soldat valent, no diu soldat valent alcoholitzat amb ginebra.
2: Toma.
4: Si haguéssim posat aquesta nota, jo ja tindria un altre to.
3: Va, endavant.
1: Entre els britànics comença a circular un rumor. Si els seus aliats prussians tarden gaire, els anglesos ho pagaran car. Ells sols no podran guanyar a Napoleó. Escolta, que tu veig que saps de tot. Tu has entrat mai en combat o què?
4: No, encara no he tingut l'honor.
1: Eh? No? Ah, i així què hem de fer? Perdoneu. Algú de vosaltres té experiència en combat?
5: En combat?
3: No. Home, combat. El que és combat,
5: jo,
3: eh?
5: Jo ara no.
3: El que és repartir, eh?
5: No. Ben bé, no.
2: No, jo vinc per l'agència. Vull dir que
1: sí.
2: No...
1: Eh?
2: És aquí el càsting de models, això de la mà.
1: Ens mataran, eh?
2: No, tira, sense por. Té el braç.
1: Per acabar d'empitjorar la moral, el seu comandant, el duc de Wellington, és una persona amb qui costa empatitzar. Sempre es refereix a les seves tropes com l'escòria de la Terra.
2: Això també.
1: Ja,
2: si els dius això, els...
1: Vinga, escòria de la Terra, a lluitar. Fins i tot ha prohibit que els seus soldats portin paraigua. Diu que prefereix que quedin xops com ànecs que fer el ridícul davant de l'enemic.
2: Amb això estic d'acord.
1: És veritat.
3: Amb això.
2: Hòstia, tu vas a venir la tropa amb paraigues i allò obriu que quatre gotes. I dius, hòstia, aquests...
1: I un idiota intentant parar la bala amb un paraigues.
2: Ara, és clar.
3: Sí. Van a caçar cargols o què, aquesta gent?
1: La situació és la següent. Des de la perspectiva anglesa, a la dreta de l'esplanada hi ha un xató, una fortificació sòlida, que pot ser de gran utilitat. Al centre també hi ha una granja que està defensada pels seus aliats neerlandesos. Ara ha sortit la vaca.
3: M'ha semblat que era el moment.
1: Molt bé. Sí. Els britànics estan esperant a dalt del turó. Saben que en Napoleó atacarà en qualsevol moment. Però ara per ara ningú ha disparat cap tret. com més s'encantin els francesos, millor pel duc de Wellington. Recordem que els britànics a hores d'ara estan esperant l'arribada dels seus aliats prussians.
2: Prussians.
1: Que també arriba tard a la guerra, els prussians,
2: sí,
1: déu-n'hi-do. Eh?
2: Sí, sí.
1: Cada minut és crucial, cada minut és determinant. A l'altra banda del camp de batalla, els soldats francesos ja fa estona que estan llestos per entrar en acció. Si hem de ser sincers, comencen a desesperar-se per aquesta inactivitat.
2: Bueno, què? Ataquem o què? Olala.
3: Eh? Ah, clar, això és francès, eh?
2: Va, és un soldat francès.
3: Clar, clar.
2: Un soldat francès, digues olala.
3: No, no, m'ha quedat claríssim.
2: Ataquem o què? Olala.
3: Sí, olala.
1: En Napoleó s'ha obsessionat amb una idea.
3: Hòstia, soc jo en Napoleó?
1: No. Ah, sí, sí.
3: Hòstia, soc jo en Napoleó?
1: Tu fas de Napoleó.
3: Calleu! Fins que no pari de ploure, no penso atacar.
1: Què fas ara?
3: Olala.
1: Ara que... Has semblat més en Manelic?
2: Sí.
1: De Terra Baixa,
2: sí,
1: que en Napoleó.
2: Has matat el llop o què, Napoleó?
3: Val, doncs...
1: L'exèrcit d'en Napoleó és famós per la rapidesa dels seus atacs. Si continua plovent, la cavalleria anirà massa lenta. També sap que no pot moure la seva artilleria. Amb el fang, els canons s'encallarien.
3: Collons, que amb el fang, les canons, les rodes dels canons s'encallaran. Que no veieu un merder dels vessals que hi ha aquí?
2: Però si són quatre gotes, ja ha parat de ploure.
3: A mi no em parlis així, s'ha soldat de merda. Sóc en Napoleó.
2: Hola, hola.
3: Ara hem de deixar que s'assequi una mica i quan l'herba hagi xupat tota aquesta aigua, atacarem.
2: Perdoneu, hola, perdoneu, però tot això és molt poc seriós. Vull dir, tenim els anglesos cagats de por. Hi ha fotores que els podien d'haver guanyat. Hi ha un gos jugant al mig d'aquí al camp de batalla. Que... Guarda aquest gos aquí.
1: S'ha fet esperar, però per fi en Napoleó ordena l'atac. La batalla comença al voltant de les 11 del matí i porten des de les 7 pal plantats esperant.
3: Mare de Déu.
1: Els canons dels dos exèrcits obren foc per mesurar les distàncies. Les bales dels canons xiulen damunt dels nostres caps mentre en Bax, el nostre gos, busca refugi amb la cua entre les cames.
5: Ai, pobre.
1: Li feien pors petardos.
5: Mira els canons.
1: És que li feien pors petardos.
5: No, clar, pobre.
1: Per sort tenim temps de creuar el camp de batalla i posicionar-nos a un lloc segur. Aquesta mena de guerres napoleòniques acostumen a ser un xoc frontal entre exèrcits. Si ens col·loquem a un lloc apartat del centre, podem tenir unes vistes esplèndides de la batalla amb relativa seguretat. Això sí, haurem de lligar el gos perquè està ben espantat amb tantes explosions. Comença el joc d'escacs.
2: Ah, sí?
1: Sí. És una manera de parlar.
2: Ah, val, val.
3: És metàfora.
2: Val. No dic, hòstia, es fotessin a jugar escacs?
3: No.
1: En Napoleó ordena que una part de la infanteria avanci cap al xató...
2: Ah!

0: El duc de Wellington li baixa la suor freda per l'esquena. Les seves línies defensives cada vegada estan més debilitades. Si els prussians no arriben aviat...
1: Passats aquests prussians, eh?
0: Serà la desfeta dels britànics. El duc de Wellington mira el rellotge cada instant. A primera hora de la tarda, després d'una batalla sagnant i milers de morts repartits per tota la línia del front, ara sí.
1: Sí, ara.
0: Arriba l'exèrcit prussià.
2: Mare de Déu. Em tenia guard aquesta hora.
1: És que, a més, si ets de... Què, són de Prússia?
0: De Prússia són, sí.
1: Tu ets o de Rússia o de... però de Prússia?
0: No s'entén, no s'entén. Al pobre Napoleó se li complica la situació. Anglesos al davant, prussians empenyent per un costat, els francesos protagonitzen uns quants atacs a la desesperada, però no els queda altre remei que fugir. La mal anomenada batalla de Waterloo arriba al seu final. Si en Napoleó hagués atacat més aviat, potser hauria tingut un altre desenllaç.
1: Jo, és que no, jo ja fa estona que ho dic, eh? Vull dir, ens hem encantat. Jo, collons, jo a les 7 del matí era aquí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, de molt paraigui i tot, eh?
0: A hores d'ara, els francesos es troben corrent camp a través, sense cap mena d'ordre. En Napoleó li vindrà just perquè el capturin. S'ha escapat per ben poc. Serà capturat al cap d'un mes. Waterloo ha sigut el seu final. Estimats. Uns 28.000 soldats han mort i uns 10.000 han resultat ferits. La sort ha volgut que en Bax, el nostre gos, estigui bé.
1: Bueno.
0: Ser un quisso petit ens ha anat perfecte per amagar-lo durant els intercanvis de trets. Què passa l'endemà al matí? Doncs que els veïns de la regió surten de les seves cases per tafanejar una mica. I encara pitjor, per endur-se objectes interessants que puguin robar dels cadàvers. Peces de roba, espases, gorres militars, qualsevol cosa de valor, fins i tot els farratges dels cavalls. Passejant pel camp de batalla, també podem veure algun turista despistat que ha aprofitat la vinentesa per fer el xafarder.
3: Cuenta que he trobat.
4: Què?
3: La jaqueta d'un general mort.
4: Agafa-ho, agafa-ho, que ell no ho necessitarà més.
3: Està una mica foradada, eh? I tocada de sang.
4: No és igual, és igual. Agafa-ho, que farem... Mira, tu, farem la primera pela, encara.
5: Disculpeu, bona gent, que sabeu on puc trobar el lloc on s'ha produït la batalla entre francesos i els britànics.
3: Doncs sí, estàs de sort
4: no,
3: perquè...
4: No, és que s'ha equivocat, jove. El que ha d'anar és una mica allà, més cap allà, avall. Veu allò de...
5: I tots aquests morts, de què són?
3: El tifus!
4: Sí.
3: És el tifus.
4: Tifus.
3: Tots aquests soldats sense cap han mort de tifus.
4: De tifus.
3: Sí, no,
4: sí que fa.
3: Ui, no s'hi acosti, que et farà alguna merda encara.
4: No.
0: Els veïns s'han convertit en saquejadors de primera. Saben que d'aquí uns anys tot aquell material pot ser de col·leccionista. El pitjor de tot és que estan saquejant el camp de batalla mentre alguns soldats, ferits, encara agonitzen.
4: Ai.
1: És que no tinc paper. No tinc personatge i faig de soldat.
0: Ah, fes-lo, ja el pots fer. Ja el
1: pots fer. Aquest tallo no tinc res.
0: Jo faig de soldat que agonitza i tu també.
1: Sí, no
3: hòstia, oig, quin susto m'has fotut.
6: Ajudi'm, sisplau, porto 12 hores aquí tirat.
4: Què són aquests ferits? Què són aquests
3: ferits? Res, que aquí hi ha un soldat que encara cueja.
6: Ajudi'm, per favor.
3: No, ara no puc, no veus que tinc ocupat? Tinc feina.
0: Encara que sembli una bestiesa, una de les coses que més es van saquejar després de la batalla van ser les dentadures dels morts. Dentadures senceres arrencades dels cadàvers i venudes als dentistes. Resulta que en aquella època el millor material per fer una dentadura postissa eren precisament les dents humanes. Les dentadures sanes del jovent que havia mort a la batalla de Waterloo eren perfectes per fer negoci.
6: Prou, sisplau, pietat!
3: Estigues quiet, que faré més mal encara, eh?
6: Déu, pari, hòstia!
3: Només vull les dents de davant.
4: Carinyo, no ens hauríem d'esperar almenys que s'acabés de morir.
3: Digue-li que...
6: Mateu-me!
3: Que no, que diu que no li fa res.
4: No li fa res, no li fa res.
3: Atrec les dents.
4: Bé,
0: a veure, jo he sentit mateu-me, no he sentit no em fa res. Sí. Els dentistes pagaven una bona quantitat de diners per cada dentadura. Les anomenades dents de Waterloo van acabar sent utilitzades per vells aristòcrates a qui se'ls havia podrit la boca i ja no podien mastegar bé.
4: Peyu, què se n'ha fet de Bax?
0: En Bax?
4: En Bax.
0: Doncs mira, heu de saber que en Bax, el nostre gos...
1: Per favor.
0: És...
4: Tants petardos. Què?
0: És viu!
4: Sí! Sí!

0: després d'aquest esgotador passeig. El nostre amic Bugs ha patit durant les explosions, però ja sabeu que és un gos dur de pelar, que un cotxe el va atropellar quan era petit i li va reparar la coixera. No. En Bugs torna amb nosaltres, sa i estalvi. Tal com han fet els veïns del poble, ell també torna amb un record. S'ha endut un fèmur d'un soldat mort.
1: Mira.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Quitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions. Los españoles muy españoles y mucho españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, Festa Nacional Francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi al desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
24: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente
2: a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
5: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
24: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
25: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
24: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
26: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
27: Hola a todos, somos Aitana.
28: Y El Mago Pop.
27: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
28: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
26: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
27: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
26: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casador, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
7: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
6: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
6: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
6: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
6: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
6: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
11: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
6: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
6: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
14: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
6: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
13: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França amb terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acollin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma. Des de la

0: gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la Vila Romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
1: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
0: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la Vila Romana i també els conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
3: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
4: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
3: Look, I'm grateful to have made it and...
4: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
3: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
7: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
5: 3Cat Info.
7: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: Cucurella

0: És un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
2: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
0: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
3: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
0: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
4: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
0: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
5: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: 3CAT Info.
0: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
6: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
0: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i Lelioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que a hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa, Lamine Yamal se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça a les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant. A l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al Periódico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del Periódico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on es va tractar aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyà i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Fan un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolaño, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijóo i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui sont
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
1: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
15: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
16: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
17: Pensa trencar el pacte?
18: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
16: La vicealcaldessa responia així.
19: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
16: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
20: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
16: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
21: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
22: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
21: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes, en aquest cas, fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
24: De la mateixa manera que no donem als nostres
4: fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
23: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Miràs pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
9: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujadó.
17: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
17: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Sàlvia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de Salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials, Jusil i Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. 7 i 21 minuts i en Esport, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
1: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial. Lamine Yamal.
7: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
1: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
8: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
1: Nou catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
0: Entre ells segurament Marco Corella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Corella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
10: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots, es nota i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra. I...
1: La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas. Vicky Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa, que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala. L'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo. I el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 14 de febrer del 1933.
15: I el número de la sort,
18: el 7.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
2: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilota d'or al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores, hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
19: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
2: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
4: Venia algú con un rifle, su única cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
6: A Barcelona.
4: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
2: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció orange arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, als 78 Països Baixos, va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions. No es va ni classificar.
0: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
2: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells. Oi, sí. Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
0: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tintor a Televisió Espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
9: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se'n plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
5: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
16: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
18: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
17: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
20: Pues yo sempre porto a sobre. Vols?
17: No, no, a veure això, no són carmels, això és una medicació molt forta.
20: Sí, pues,
17: i no, forta, no, no em pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
20: No serà tan forta si no pot amb mi.
17: Bueno, jo li he... És molt tonto.
20: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
21: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les fortes.
20: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
21: Tens salut mental al braç.
17: I... Tenir salut mental al braç no vol dir
21: no res.
20: El que passa és que
21: no.
20: A mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
22: Això és un disparat.
18: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
22: Sí. Bueno, era la jefa dels CAPs.
18: Sí, sí.
22: No?
18: Sí.
22: Per això em dic cabezas.
18: Ah, no ha dit.
21: No, està rient.
22: M'estic rient.
0: Recordant això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Amb un 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: El futbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal ahir en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León, fitxa pel London City, jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara amb màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 tenen hores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:07 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a 8:45 a la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 8:15. Com sempre aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio hi connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
7: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos. La primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos. I el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
8: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
7: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
8: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
7: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
8: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
7: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
8: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
9: A l'Equip parlen de per què la gent es tapa els ulls durant un penal, i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'Equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig d'avui repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
7: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
17: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anyells o El pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
7: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
17: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
7: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant
3: que representava sacerdots lascius, sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia, perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
18: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ON Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
3: Minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
19: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periódico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Dué.
20: Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí.

0: I Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo en ese favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero de
0: diversió. El diari francès L'Equip parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens hem de fregar els ulls per veure la portada del diari AS, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés.
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Anne Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa pocs mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, mai, és Lost.
3: Exacte, Lost. Aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Sant Oral, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Abanansi, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família en tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque arde, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Pel com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta d'esta desconfiança con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenit.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
8: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el DIEC i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
0: Tripartit.
8: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla a ocupar el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Batar.
8: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Durant. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per a les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa dos anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret. Una imatge d'un típic passeig d'estiu, si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma en la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu.

0: migdia, el Partit Popular hi treu ferro i França s'uneix per defensar la diversitat de la República. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: Fútbol si es para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
3: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
2: Junts podrien anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
0: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
3: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
2: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
0: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
2: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
3: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
0: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
5: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui, un dia de sol, al vespre nit, entre les 11 i les 12 podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors tendiran a baixar les temperatures.
2: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Qui diu que a l'estiu no passa res?
9: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
8: El mercat del Barça de Flick.
9: La sortida del Tour des de Barcelona.
8: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
9: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
8: La recomposició del Girona segona.
9: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
8: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
9: El sol o a l'ombra.
8: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
11: Hola, bon dia, sóc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida i perquè no sigui tan dur

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8 del matí, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb la mirada posada als incendis i també al partit del Mundial.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aquests són els dos grans temes amb els quals ens llevem en aquest dimarts. I amb els incendis, per variar una miqueta, tenim bones notícies, perquè un cop estabilitzat el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees i que va ser provocat, no n'hi ha cap d'incendi que hores d'ara cremi fora de control a Catalunya. Insistim, però, que ahir, ho sentíem en directe, la consellera d'Interior deia que aquest incendi té tota la pinta d'haver estat provocat, no només aquest, els tres incendis que en poc temps i en poc territori s'han declarat a Aiguamúrcia i que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. Avui tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendi, són una mica menys que ahir, però hem de tenir present que avui potser hi ha una disminució del perill per incendi forestal, però demà el panorama es tornarà a greujar a la Noguera, el Solsonès, l'entorn de Cardona, l'interior del Pla de Lleida i la Catalunya Central. I això té a veure, evidentment, amb aquesta onada de calor. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem d'esperar per avui?
1: Doncs avui serà un altre cop un dia de sol, un dia entrenyinar per la presència d'aquesta pols en suspensió. Al vespre, entre les 11-12, potser hi haurà algun ruixat que pot afectar també alguna àrea del Segrià. Avui les temperatures són altes i seran altes, però no passaran, creiem, dels 40 graus. Demà sí, que serà un dia ja amb temperatures per sobre dels 40, 41, 42, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i també amb un augment del perill d'incendi. Per tant, doncs, molta precaució de cara a demà, però avui encara temperatures que no passen dels 40.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 2 minuts. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, evidentment, és el Mundial, però amb les repercussions que està tenint també a nivell polític. Aviam, avui tenim la primera de les semifinals d'aquest Mundial, partit entre Espanya i França. Això ja de per si seria notícia futbolística, però, evidentment, aquest partit arriba marcat per l'article de Mariano Rajoy. L'article de l'expresident espanyol en aquest digital, El Debate, on es desfeien elogis per la selecció francesa per afegir, juga molt bé, això sí, sense francesos. La selecció de França juga sense jugadors francesos. Aquest tema ja el vam comentar ahir, però és que s'ha anat fent cada vegada més gros, cada vegada més gros. D'entrada té una dimensió estrictament futbolística, fins al punt que ha esclatat en la concentració dels jugadors del Mundial.
2: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se pueden en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: Una persona. És el que deia Lamine Yamal, que responia d'aquesta manera quan li van demanar en roda de premsa, la roda de premsa prèvia al partit, per aquestes paraules de Mariano Rajoy. El jugador del Celta, Borja Iglesias, també ho va criticar. I avui, casualitat o no, el diari ABC posa tota portada una entrevista amb Aymeric Laporte, que recordem que és nascut a França, però juga amb Espanya. Tota portada de l'ABC ocupa aquesta entrevista amb un titular. Laporte diu: "Nacionalitzar-me, espanyol, ha estat la millor decisió que he pres mai." Aquesta és la dimensió futbolística. Veurem si això es tradueix d'alguna manera en el partit d'avui. Ara ho repassarem amb el Robert Prat. Però a banda d'això, hi ha la dimensió política.
3: ¿Esto es lo que nos espera? ¿O un señor, unos señores, que bloquean un tratado de amistad con Francia? Que es el vecino nuestro, que yo necesito hablar con los franceses día a día. Y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
0: Vamos, hombre, deia el president Salvador Illa en referència a dues de les polèmiques. Una, aquest bloqueig del Partit Popular al Senat al Tractat d'Amistat amb França, i aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez no n'ha dit res a les últimes hores, no n'ha dit res més des d'aquella piulada que va fer diumenge quan va criticar aquest article de Mariano Rajoy, però, també per casualitat o no, la polèmica l'ha agafat justament a França. Aquest matí, Pedro Sánchez serà a la desfilada del 14 de juliol, que és avui, la Festa Nacional Francesa. Ahir ja va sopar amb Emmanuel Macron. De moment no ha transcendit que comentessin el tema. Però en qualsevol cas, la Moncloa acusa Rajoy d'intentar torpedinar la política exterior, una mica en la línia del que deia ara Salvador Illa, mentre el Partit Popular fa els possibles per minimitzar aquest article de l'expresident. Anem a Madrid, Tània Tàpia, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia? Sí, la Moncloa ha sortit en tromba, ha criticat les declaracions, les ha titllat de racistes, també de supremacistes, i ha exigit a Feijó que corregeixi les paraules del seu antecessor, de Mariano Rajoy. Des del PP, però, exculpen a Rajoy, li treuen pes, diuen que no tenia mala intenció. Borja Sémper, el portaveu del PP.
5: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas, y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención, y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
4: Però la polèmica no ha anat a menys. Les paraules de Rajoy s'han convertit en protagonista també d'aquesta semifinal, i més avui, que hi ha ple extraordinari del Congrés dels Diputats i també reuneix el Consell de Ministres.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Entre les veus crítiques a Mariano Rajoy, com deia ara la Tània, a banda d'aquestes, diguem-ne, malabarismes que fa el Partit Popular per dir que és una gracieta i que no fa mal a ningú, però entre les veus crítiques a Mariano Rajoy n'hi ha una que ha cridat l'atenció. És la veu d'Aleix Vidal Quadras. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia, sí, en un missatge a les xarxes socials, l'exlíder del PP català i un dels fundadors de Vox ha advertit Rajoy que textualment s'ha posat en un jardí perillós. Vidal Quadras afegeix que tots els jugadors de la selecció francesa al Mundial són ciutadans francesos, la majoria nascuts a França. Si es diu que la selecció no té francesos, s'utilitza una definició de francès, diu Vidal Quadras, basada en criteris ètnics i no en la llei civil.
0: Tenim, per tant, aquest panorama polític mogudet a Madrid al voltant d'aquesta qüestió. Abans ho deia la Tània, el Partit Popular d'alguna manera minimitzant-ho, Vox també mirant cap a una altra banda, però a França el tema, curiosament, ha unit pràcticament tots els partits. Tots els partits s'han unit. És veritat que en vigílies del 14 de juliol de la Festa Nacional i del partit entre la selecció francesa i l'espanyola, doncs s'han unit tots els partits pràcticament en la mateixa direcció que s'ha criticat Rajoy. París, Isabel Galí.
8: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
9: Voilà des propos qui
10: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
8: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel. De fet, fins i tot ho ha criticat el partit de Marine Le Pen. Fins i tot ho ha criticat Reagrupament Nacional. Julien Odul és el portaveu de la formació.
11: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux, honteux, lamentable, il devrait être condamné par tout le monde et heureusement ils le sont par bon nombre de responsables politiques.
0: El senyor Rajoy és un racista, és vergonyós, és lamentable, ho hauria de criticar tothom i ens alegrem que així sigui. El senyor Rajoy és un racista, eh? Julien Odul, portaveu de Regrupament Nacional, el partit de Marine Le Pen. També és veritat que l'actual líder del partit, no fa pas tant, no deia ben bé això. Recuperat una entrevista que li van fer l'any 2010. El 2010 li preguntaven per la selecció francesa i ella deia que no representava França. Ara ho sentirem. Li comencen preguntant si sap, si Marine Le Pen sap, qui són Michel Platini i Zinedine Zidane i li diuen, vostè sap, que aquests dos jugadors no tenen orígens francesos?
12: Est-ce que vous connaissez Platini? Ah oui, origine italienne. Est-ce que vous connaissez Zidane? Oui, origine algérienne. Pensez-vous que l'équipe de France de football soit à l'image de la France?
13: Non, je ne pense pas.
12: No?
0: I aquí és quan diu que no creu que aquest equip de França, any 2010, sigui a imatge de França. En fi, tot aquest tema s'està comentant molt i avui el continuarem comentant aquí al matí de Catalunya Ràdio. Insistim que parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, però no és l'únic cas. A les últimes hores també n'hem conegut un altre. L'ambaixada de França a l'Argentina ha declarat persona non grata una vicegovernadora del país, una aliada de Javier Milei, per haver qualificat la selecció francesa de, textualment, equip africà, fluixos de modals.
7: Eve Casado és vicegovernadora de la província de Mendoza. Va fer aquest comentari a les xarxes després que França guanyés el Paraguai als vuitens de final del Mundial. Casado el va caracteritzar com un equip africà fluix de modals.
14: Ha escalado demasiado un posteo de X que en ningún momento intenta ser racista y no lo es y yo tampoco lo soy.
15: Bueno, pero usted tildó de equipo africano a Francia.
14: Bueno, equipo africano o con jugadores en su mayoría de ascendencia africana.
7: Una Casado qui, per cert, no ha rectificat.
0: Així parlava ella Casado en una entrevista posterior a aquest post de les xarxes socials. En fi, tenim tota aquesta polèmica, però després tenim el futbol en si. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia.
0: Què hem d'esperar per aquest partit d'avui?
16: Doncs d'entrada sorprenen les declaracions del seleccionador francès Didier Deschamps, dona favorit a Espanya.
17: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la Espanya.
16: I Lamine Yamal reconeix que no té pressió pel partit d'avui.
2: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
16: Tot i això admet que és el partit més important dels que ha jugat mai, diu que a la vida hi ha altres prioritats i no només el futbol.
2: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada, al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida, entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
16: Aquest Espanya-França a les 9, en joc una plaça per la final del Mundial.
0: Gràcies, Robert.

0: Aquest és un dels temes del dia i l'altre és una novetat que tindrem a les pròximes hores, perquè si no hi ha una gran sorpresa, Junts anunciarà avui que surt del govern municipal de Girona. Recordem que a Girona governava Junts juntament amb Guanyem i Esquerra. A les últimes hores, el partit ja ha començat a dir que en està tip, que se li havia acabat la paciència, és el que deia Gemma Geis en un article a la premsa, i avui, si no hi ha una gran sorpresa, Junts faran una compareixença de premsa per dir que trenquen el pacte de govern i que en surten. La decisió es confirmarà a les pròximes hores, ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio, després que fos un tema que monopolitzés el ple municipal que tenia lloc justament ahir. Laia Claret.
1: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
2: Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: La vicealcaldessa responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan cregui que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
1: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia, i serà en aquesta roda de premsa on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que deixa el govern municipal de Girona, que deixa l'Ajuntament de la capital gironina. Tenim revolucionada l'actualitat municipal, i no només aquí. També les últimes hores hem tingut notícies també relacionades amb Junts, amb un altre municipi com és Cambrils. Hem sabut també aquestes últimes hores que els tres regidors que Junts té a l'Ajuntament de Cambrils deixen la formació i passen a Aliança Catalana. Pol.
6: El fins ara portaveu del Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable, de fet, d'Aliança Catalana a les municipals de l'any que ve. A principis de l'any passat, Dasa ja va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts. Allò va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde. Ell assegura que el canvi de partit ara respon a una reflexió profunda. De fet, els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat.
0: Aquestes són les dues notícies amb les quals comencem el matí i que també comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Oriol Marc, el Toni Bolaño, l'Alícia Puig i l'Anna Grau. D'una banda, Junts, si no hi ha una sorpresa, avui anunciarà que deixa l'Ajuntament de Girona, l'equip de govern municipal, i aquests tres regidors de Junts que s'han passat a Aliança Catalana, en aquest cas a Cambrils. Tot això en un dia en què l'actualitat política estarà centrada, com és habitual els dimarts, en la roda de premsa del govern, però sobretot recordem que estem en la setmana de l'amnistia. Recordem que demà passat, dijous, hi ha la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, una sentència que pot marcar, entre d'altres, el futur de Carles Puigdemont.
7: Carles Puigdemont, en mi opinió, en el moment en el que se conozca la sentència el jueves, si la sentència és la que se espera que sea, para Carles Puigdemont debería plantearse retornar a Catalunya inmediatamente. És a dir, tiene que correr ese riesgo.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo en una interpretació que alguns han qualificat d'excessivament optimista. De fet, l'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que això no s'aguanta per enlloc. Avui ho explicarem també al matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix ens acostem a un quart de nou. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Sangria, sangria.

0: se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
1: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
0: I se't transmet el fred a la mà?
1: Suposo.
0: Oh.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
8: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
12: Un quart i un minut de nou al matí de Catalunya Ràdio. Els bàsics del matí amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Jurado. Molt bon dia.
13: Bon dia.
12: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Són 150 hectàrees cremades. Jordi Barranca.
14: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
15: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
14: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Per cert que, a més del foc d'Aiguamúrcia, ahir els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats van cremar Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees.
12: L'incendi que sí s'ha donat per controlat és el de Los Gallardos, Almeria. És aquest incendi que ha deixat 13 persones mortes i 7.000 hectàrees cremades.
17: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa.
18: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia des de la zona a ajudar els damnificats.
19: Al menos paliar desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
18: S'investiguen les causes d'aquest incendi. La principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
12: I encara un apunt més, una dona morta a Barcelona en l'incendi, en aquest cas a casa seva, a l'Eixample.
16: Concretament, al carrer Comte Borrell, els bombers i el SEM van trobar la dona al lloc dels fets, la quarta planta de l'immoble, però no la van poder reanimar. El foc també ha fet 5 ferits, tots duts a l'hospital. Ara investiguen les causes del foc.
12: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, passen 3 minuts d'un quart de nou. Una altra notícia de la nit és que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran. És la sisena tongada d'ofensives des que Donald Trump va ordenar reprendre els atacs en resposta, deia el president, als atacs de l'Iran a vaixells comercials al famós estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Com deia l'Oriol, la situació sembla haver retrocedit una mica amb aquest anunci dels Estats Units, que deia ell ara, de tornar a bloquejar la sortida de l'estret d'Hormuz per posar així pals a les rodes a l'exportació de petroli de l'Iran.
17: Segons Trump, a les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va assegurar que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
12: Tot això té les seves conseqüències a la butxaca, perquè tot això està fent tornar a pujar el preu del petroli.
18: El barril de Brent ha pujat pràcticament un 2%, un 1,9 a Àsia, cotitzant els 84,9 dòlars cada barril. És un dels nivells més alts de l'últim mes.
12: 8 i 20.

0: Dèiem abans que l'actualitat continua marcada per aquesta decisió sobre l'amnistia, que serà demà passat. Avui, però, Pedro Sánchez insistirà en el que fa dies que diuen des de la Moncloa, que és en demostrar, diuen, que encara governen. Per exemple, avui el govern espanyol aprova la llei de violència vicària, una nova llei que contempla la retirada de la pàtria potestat als pares que hagin exercit violència contra la seva parella i escoltar també els menors abans de decidir el règim de visites o de la custòdia. Això el Consell de Ministres. El Congrés es vota l'augment de diners per la dependència i, sobretot, es debat i es vota la senda de dèficit per als nous pressupostos. Si no hi ha una sorpresa majúscula, això no tirarà endavant. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
2: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
1: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert que avui tenim enquesta al periòdico. Majoria absoluta clara de PP i Vox, tot i que els populars van a la baixa. En canvi, en aquesta mateixa enquesta, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar ja a eleccions que no pas esgotar la legislatura. I tot això ja fa un any que l'oficialitat del català a la Unió Europea no es debat a Brussel·les, ni se'n parla. Avui, que hi ha una nova trobada, tampoc ho faran.
3: La proposta impulsada pel govern espanyol continua bloquejada perquè una desena d'estats membres mantenen dubtes jurídics, pressupostaris i polítics amb Alemanya al capdavant. Tots els intents de la Moncloa encara no han aconseguit el consens necessari per portar la qüestió a votació. Irlanda, que presideix aquest semestre el Consell de la Unió Europea, és favorable a la iniciativa. No ho farà fins que no vegi que hi ha consens.
0: Insistim que fa un any que ni es parla, eh? No és que no s'avanci. És que fa un any que ni es surt el tema en aquests Consells d'Europa. En fi, ja que parlem de Brussel·les, des de la Comissió Europea anuncien plans per restringir a tota la Unió l'accés dels menors a les xarxes socials.
4: Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar. Espanya vol fixar als 16.
0: Brussel·les, Bruno Fortea, mires.
5: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
6: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
5: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any, la Comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. No és la primera iniciativa que surt per intentar d'alguna manera limitar l'accés dels menors a les xarxes socials, però sí és una de les edats més baixes a partir dels 13 anys o fins a 13 anys. En parlarem a l'Àgora amb el Marc Massip, que ja n'hem parlat alguna vegada. Ell és psicòleg i president de l'entitat Desconnecta. Sis minuts i arribarem a dos quarts. Més coses que ens depara l'actualitat d'avui. Al Parlament hi ha compareixences a la comissió que està investigant les infiltracions de policies nacionals a moviments socials i moviments independentistes.
7: Intervendran avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, després de la polèmica per la presència de Mossos camuflats en una assemblea de docents.
0: I parlant de docència, USTEC, que és, com sabeu, és el sindicat majoritari en l'ensenyament, ha avalat la convocatòria de vaga el primer dia de curs que ha demanat l'Assemblea Educativa de Catalunya. Yolanda Segura, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
8: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: També de les últimes hores hi ha la decisió del Tribunal Suprem que ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres el curs 2022-2023 sobre com s'havia de retolar. Concretament, deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si correspon ciutadania.
4: En el seu moment el TSJ ho va considerar irrellevant, però ara el Tribunal Suprem diu que el castellà no es pot excloure dels rètols perquè és la llengua oficial a tot Espanya. Fonts del Departament d'Educació hi treuen ferro i asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres.
0: Ja que som als tribunals, encara un parell de coses més. La CUP, per exemple, demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge a David Fernández i Carles Riera. Això després que els serveis secrets espanyols, el CNI, hagi reconegut que sí, que va espiar els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus.
7: Unes actuacions, les del CNI, que tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats que suposadament podien ser contràries a la seguretat nacional. A Carles Riera el van espiar entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. David Fernández va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos.
0: I ha quedat en llibertat, això sembla obligació de presentar-se davant de la justícia quan així se li demani, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, exdiputat Pere Albó, que està investigat per un delicte d'exhibicionisme.
3: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat a una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
4: Segons fonts coneixedores dels fets, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit Mescat Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància.
0: En 3 minuts arribarem a 9:15. Al matí de Catalunya Ràdio ens fem ressò una vegada més d'aquest famós esvoranc que ha aparegut a Barcelona, al barri del Putxet. Encara no està clar quan els veïns desallotjats, recordem que són més d'una trentena de pisos que estan desallotjats, quan aquests veïns podran tornar a casa. Inicialment s'havia de dir aquest divendres, inicialment els van dir que aquest divendres podrien tornar, però ara ja no està tan clar.
9: Aquestes investigacions que es porten fent des del divendres a migdia i s'ha estat treballant tot el cap de setmana, van en la bona direcció, però encara no ens han permès, no ens han donat dades concloents que ens permeti dir si podem iniciar un retorn aquest divendres.
0: És el que deia BTV el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, que en canvi sí que diu que no s'ha detectat cap dany de caràcter estructural ni en aquests habitatges ni als comerços de la zona, que també, com explicàvem ahir, també reclamen poder obrir o, com a mínim, que l'asseguradora agiliti els tràmits perquè això no es penalitzi més del compte. I encara a la capital catalana, una de les notícies també de les últimes hores. La cantant Aitana i el Mago Pop han comprat l'Aquitània Teatre, el que està situat just on hi havia la Filmoteca de Catalunya. La idea és posar-hi disciplines diferents i fins i tot tenir artistes emergents, Marta Vives.
10: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
11: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
12: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
10: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. I hem d'explicar i de lamentar la mort als 91 anys de l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo. Luis Goytisolo era el germà del poeta José Agustín Goytisolo i de l'escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja desapareguts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
4: També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Premi Nacional de Narrativa l'any 1992. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
0: I de seguida actualitzarem la previsió del temps, que passa per la calor, evidentment. Sobre això hem tingut més conseqüències d'aquestes altes temperatures. Per exemple, fan créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre i això posa en risc el sistema, Manel Sastre.
13: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre aquesta proliferació d'algues als canals. És una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023 i que està provocant una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants.
14: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
13: A partir d'avui es tanca l'aigua de forma rotatòria en 4 àrees cada 3 dies. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
15: Bon dia. Destaca que les línies R13 i R14 acumulen demores entre Riu Milans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. A banda d'això, veiem els retards habituals, com per exemple el tren de Figueres que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 9. Ho farà un quart d'hora més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, funciona segons la programació prevista. Només veiem que el vol de KLM amb destinació Amsterdam, que tenia sortida prevista a 9:45, ho farà 20 minuts més tard.
0: Gràcies, Sílvia. Pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells.
16: Doncs mira, tenim diversos accidents, volíem dir, que generen cua. Una a l'A2 a Tàrrega, en direcció Lleida. De fet, aquí l'havia estat tallada per un accident. Cua també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, per un accident que talla un carril. I encara un tercer accident provoca cua a la Nacional 150 a Ripollet, en sentit Barberà. Aquí també hi ha un carril tallat.
0: I punts taronja?
16: Doncs en tenim diversos. C58 a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord, i en general tots els accessos cap a la ciutat de Barcelona d'entrada a la capital. Molta densitat encara a aquesta hora.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
16: Fins ara.
17: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Continua la calor, però vaja, una mica de... relativament algun canvi, no?, aquestes pròximes hores.
18: Correcte. De moment, avui comença aquesta onada de calor nova, tercera ja, però amb temperatura que en principi no hauria de passar dels 40 graus. Amb un dia de sol hi ha boires, però especialment cap a Osona, en algun punt de la Catalunya central. Aquest vespre podria haver algun ruixat, fins i tot, podria descarregar cap al Segrià entre les 10 i les 11 de la nit. Per tant, podrà refrescar una miqueta en aquesta zona. I demà, sí, serà el dia més calor, amb màximes que demà ja sí estaran per sobre els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines, amb una situació de vent de Ponent que podria incrementar el perill d'incendi. Per tant, doncs, demà s'haurà d'extremar la precaució a causa d'aquest increment del perill d'incendi.
0: Recordem que aquest perill d'incendi continua sent alt, eh? És a dir, avui hi ha aquesta petita jornada de treva, Tomàs, però demà tornar a vigilar una altra vegada, perquè portem uns dies que déu-n'hi-do.
18: Sí.
0: Abraçada, Tomàs, bon dia. Fins ara.
19: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
20: Bon Preu i Esclat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida, l'actualitat estrictament esportiva. Dic estrictament perquè hem començat aquest tram de les 8 parlant de tota la polèmica que envolta aquest famós article de Mariano Rajoy, on deia que França, la selecció francesa de futbol, juga estupendament bé. Això sí, sense francesos. Recordeu que ho parlarem a l'Àgora avui amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls. Però abans d'això, volíem explicar-vos que Doraemon i Shin-chan són algunes de les estrelles de Vic i arriben amb noves pel·lícules a una nova edició del Festival de Cinema Oriental. Montse Pujol.
22: El Festival Nits aposta amb força aquesta edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives pels més petits. Demà a les 10 es preestrena en català la última pel·lícula de Shin-chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes. I dissabte que ve, a les 12, també projectaran primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Quim Cruselles, director del festival, també destaca que es vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
23: Com serien la Xina, en producció tan espectaculars com El noi lleudós o Fills del cel, que també es veuran doblades al català properament als cinemes, i després pel·lícules de llocs tan, doncs, tan poc productius en aquest camp com és, per exemple, Indonèsia.
22: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. Clara Peia, Anna Andreu i Marc Pujol, entre d'altres artistes, estrenen el concert col·lectiu Les flors prohibides, al grec. La proposta vol denunciar la desaparició de la natura palestina. Marc Ruiz.
24: Tartar Helena, Marc Pujol, Marina Rossell, Judit i Meritxell Nederman, Sandra Montfort i Selma Bruna, Alos, Clara Peia o Anna Ferrer han emocionat el públic que omplia el teatre grec. Han interpretat una trentena de peces íntimes, incloses al disc col·lectiu Les flors prohibides, de Hidden Track Records, dedicat a una ONG que ajuda els nens afectats per la guerra. Però també hi ha hagut noves col·laboracions que han creat un ambient íntim ple de bellesa per denunciar la destrucció de la vida a Gaza. Una oportunitat única per veure tant de talent concentrat. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. Passen 5 minuts de 2:15. Anem als esports, va.

0: Dèiem que 9 jugadors catalans disputaran avui la semifinal del Mundial. Un d'ells serà segurament Marco Corella, que aquí a la casa assegura que entén, Robert, que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Sí, diu que és un professional i, per tant, que això doncs, queda fora de tot dubte. En declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio argumenta aquest fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha molt bon rotllo amb els jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots, es nota, i re, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra.

0: Encara alguna cosa més. La jugadora del Barça, Mapi León, ja no és jugadora del Barça perquè ha fitxat pel London City.
1: Sí, i jugarà al costat d'Alexia Putellas.
2: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: I Vicky Losa arriba al Badalona Woman, cedida pel Bristol City, el Sabadell que reforça la segona amb l'ex del Girona Pere Pons, i els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala. L'equip gracienc perd el seu golejador, Jordi Cano, que accepta una oferta per jugar a segona divisió. El Granada i l'Eibar ara mateix són els dos equips que s'han interessat a fitxar-lo. El Barça de bàsquet que fitxa el base del París, Justin Robinson, 28 anys, i el Tour Pogacar surt com a líder a l'etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
8: Hi ha gent que s'estima més els gats.
9: Els gats realment et donen molt d'amor.
8: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
10: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
8: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
11: Ai, que guapa!
8: Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
12: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
13: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades. Als anys 60 era una professió d'èxit.
15: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
8: Però també estereotipada.
16: Necessiten empleades dòcils.
17: Però també una certa disponibilitat sexual.
16: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
17: Era realment insultant.
8: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
19: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
18: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
20: Jo encara tinc les de l'any passat.
18: I les premiades?
20: No, sense premiar.
18: Collons, doncs llença-les, hòstia.
20: Jo, en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I ja, encara no estic segur, jo crec que m'ha tocat.
3: I la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
21: Com vas camuflar la intenció?
22: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el subdirector del Nació Oriol Marc, amb els periodistes Anna Grau i Antoni Bolaño i amb la consultora Alicia Puig.
2: I de què han parlat fins ara? Val?
1: Quan s'ajunten en un vestíbul d'una ràdio periodistes surten batalletes de la professió. Això és inevitable, això el temps que l'Oriol ha pogut desentendre's de l'ordinador perquè també coses d'aquesta professió
2: sí.
1: Es poden fer 27 coses alhora.
2: Sí,
4: sí, i totes malament.
2: Benvingut al club. Tinc un matí de feina, no?
4: Una mica sí. Això de Girona ens ha trastocat una mica
2: la planificació,
4: però bueno, ja està bé.
2: Ara en parlarem d'això justament. Perquè és un dels temes que volíem comentar, aquest que deia l'Oriol. Junts, avui, si no hi ha una gran sorpresa, anunciarà que trenca el pacte de govern tripartit a Girona que mantenia amb Guanyem i amb Esquerra. L'alcalde Lluc Salellas ahir defensava el govern tripartit com a millor opció política fins a les eleccions municipals, per les quals falten, recordem, uns 10 mesos, però Junts, en principi, avui farà una roda de premsa per anunciar que deixa el govern. Anem cap a Girona. Clara Jordà, com estàs? Molt bon dia.
24: Hola, bon dia, bé.
2: Què sabem exactament, Clara, d'aquesta història?
24: Doncs mira, tot va, diguéssim, sobre el guió previst o que menja més o menys estava planificat i que vam començar a entreveure el diumenge amb aquest article que va publicar Gemma Geis al Punt, titulat Se'ns ha acabat la paciència. En aquest article argumenta per què van fer el pacte en el seu moment, deia que calia evitar un govern espanyolista liderat pel PSC, perquè recordem que les eleccions les va guanyar Sílvia Paner, que és Girona, i es van aliar Junts, Guanyem i Esquerra per fer aquest pacte independentista encara. Però diu Geis que ells... Llavors, en aquest article argumenta el que hem fet dins el govern i diu que, que hi ha coses però que es poden fer millor, que el grau d'experiència de Junts és més alt que no pas el que té Guanyem, i relata alguns dels problemes que encara hi ha a Girona, per exemple, de neteja, una mica de deixadesa, i a partir d'aquí es reivindica i diu que té dret a tirar endavant. A partir d'aquest article, va rebre una resposta d'una de les regidores de Guanyem, Sílvia Liu, en què li demanava clarament doncs, què volia fer. I tot estava a expenses del que passava en el ple d'ahir, on quedava una mica estrany després d'aquest article que és un ple, i així ja ho he explicat, l'oposició els hi va recordar. Gemma Geis va donar les seves raons, no va dir clarament que trencava, però just en acabar el ple vam rebre la convocatòria d'aquesta compareixença de premsa, que serà aquest matí, evidentment on anunciarà el trencament.
2: On s'anunciarà aquesta ruptura. Com ha sigut la legislatura a Girona amb aquest tripartit, Clara? És a dir, ha sigut molt convulsa o com ha anat això?
24: Doncs mira, de portes en fora jo diria que no, que ha sigut una legislatura tranquil·la i que de portes en fora ha funcionat. Hi ha hagut algunes desavinences que s'han fet més o menys públiques sense massa escarafalls, però sí que hi ha hagut desavinences. Hem de pensar que les regidories estaven repartides i diguéssim que cada partit tenia les seves i treballaven les seves i no es posaven les altres. Per exemple, hi ha hagut problemes amb tota la història de les bicicletes i l'augment dels comerços de bicicletes i tot el que està passant al centre de Girona. Va haver-hi força tensió en un moment de la legislatura i va haver-hi manifestacions en contra d'aquest augment d'aquest tipus de comerços i pintades, i en aquell moment Geis es va queixar que l'alcalde no havia sigut prou contundent contra aquells que s'havien manifestat i havien fet malbé aquestes botigues. També vinculat amb les bicicletes, Gemma Geis porta tota l'àrea de comerç, i estem pendents a Girona des de fa temps de la moratòria de comerços que s'ha de fer al centre de la ciutat per segons quins tipus d'establiments. I això està aturat bàsicament perquè Guanyem vol incloure dins del tipus de botigues que s'han de frenar justament els comerços vinculats al món de la bicicleta, i això no ho vol Gemma Geis i això no ho vol Junts, i això és el que ha fet que aquest element estigui aturat. La polèmica més recent, o diguéssim que la desavinença més recent, ha sigut amb el cinema Truffaut. Hem explicat tota aquesta polèmica. En el seu moment quan el concurs va quedar resolt a favor de l'empresa de Cabrils que el va guanyar, va haver-hi junta de govern i Junts i Esquerra van votar a favor de que el concurs tirés endavant, mentre que l'alcalde apostava per aturar el concurs, que és el que ha passat al final, i tornar-lo a fer. Gemma Geis i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats, que també és el regidor de Cultura, van fer una roda de premsa, i Geis en aquesta roda de premsa estava molt enfadada acusant l'alcalde de, per qüestions electoralistes, haver-la deixat davant de la societat de Girona com la traïdora que havia permès que el col·lectiu de crítics, després de tots aquests anys, deixés de dirigir el trofó. Però aquests són elements puntuals, per exemple, amb el tema de la neteja, que ha sigut, diguéssim, l'element estrella de problemes i de titulars durant tota aquesta legislatura.
5: Sí,
24: Gemma Geis no n'ha parlat clarament. També hem de pensar que el concurs i el nou sistema de recollida de residus a la ciutat de Girona, diguéssim que guanyem Lluxalilles el baratà de Marta Madrenas, que era de Junts. Per tant, aquí Geis si va haver de posar una mica de perfil. Però jo diria que de cares en fora hi ha hagut un bon clima i hi ha hagut força lleialtat entre els, tots els representants de l'equip de govern.
2: Clar, t'ho demanava, Clara, perquè, clar, és a dir, d'una banda hi ha les qüestions internes, com les que explicaves tu ara, però de l'altra, a nivell municipal, evidentment, s'està comentant des de fa uns dies que Junts té un cert neguit, o un neguit important, bàsicament per Aliança. No sé si això és el cas de les comarques de Girona, no sé si és el cas de les enquestes que diuen que Aliança li trepitjaria els talons a Junts, també a Girona?
24: D'Aliança Catalana a Girona, la veritat és que no se'n parla gaire. Tot just vam conèixer el nom del candidat potser fa un mes,
2: sí,
24: una persona que no coneixia ningú, i sí que Aliança va obrir una seu aquí a la ciutat també fa cosa d'un mes. Jo no crec que sigui Junts, sinó la necessitat que té Junts de marcar perfil propi ara que s'acosten les eleccions. Jo crec que aquesta és la necessitat en segons quins elements, sobretot. Ja ells insisteixen al seu article, doncs, amb la seguretat, amb les ocupacions, que l'Ajuntament, dins l'Ajuntament ja s'ha fet feina, però totes aquestes regidories fins ara no depenien de Junts, i ja ells creu que té la necessitat i que té el dret a poder marcar el seu propi perfil. Jo crec que si no era ara, era d'aquí uns mesos que el govern es trenqués per aquesta necessitat. I ja t'he dit que l'amenaça, no diria pas que és tan Aliança, a nivell global està clar que Junts no està passant un bon moment. Jo crec que Girona aquí, que per cert és l'únic nom que encara no es coneix de qui serà el candidat, aquí la clau és el PSC. Perquè recordem, insistim, Paneque era la candidata, era qui va guanyar les eleccions i va marxar al govern i encara no se sap, és l'única incògnita que queda aquí a la ciutat, per saber qui serà el candidat, que és la clara amenaça i el clar rival a batre.
2: Clara Jordà, des de Girona, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
24: Val, fins ara.
2: Fins ara, pendents d'aquesta roda de premsa on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que trenca el pacte de govern a Girona. Oriol, ja ho comentaves, que això t'havia acabat de tenir un matí, t'havia provocat un matí distret.
5: Sí, no, i de fet, per aportar una mica més d'elements, el que deia la Clara, que ho ha explicat molt bé, la decisió ja ha estat comunicada per part de Gemma Geis a Lluxalelles, a l'alcalde Lluxalelles, i és veritat que, com també apuntava la Clara, des de la publicació d'aquest article al cap de setmana, tot indicava que la cosa anava pel pedregar. Normalment els partits petits de les coalicions, quan arriben les eleccions, tendeixen a desmarcar-se dels governs que han format part. Recordem, per exemple, el moviment que va fer Jaume Collboni quan governava Ada Colau, que va acabar sortint per marcar distàncies, i llavors tu pots anar a les eleccions

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
5: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura, Robert Brillant Canovelles, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brilles. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
6: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Abril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Anem, Magel.
1: Saps què passa, amore? Estic superagobiada. Anem fluint.
0: Va, no fotis. Anem fluint, va, no fotis. Podem fluir al meu llit fins que flotis. Si t'he d'ajudar a estudiar, puc fer-te cafè, xat GPT, cigarret i quatre cotis. Passes els dies pensant que no et pots perdre res, però t'estàs oblidant de gaudir el moment.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avens. He de dir la primera presidenta que va tenir l'Avens. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
1: Benvingudes, benvinguts. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avens, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bos.
2: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
3: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Esplugues, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, Allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte.

0: acte, no? Aquesta encarna, que és la mare d'Eva, que tuvo un ictus i és una campeona Eva i una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte. El deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
1: Molt bé. Vamos eso. Gràcies, Maria. Passem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
2: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Espluga. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974 a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de l'Esplugues.
1: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
3: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats fent molt de merchandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
1: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
4: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat, un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a apuntau-se. Sereu benvingudes.
1: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts. I en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
5: Sempre hi ha dificultats per una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que estiguin més segures d'elles mateixes. I també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo he preguntat: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, a la seva... com les veu? Quina classe de... a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica el... No sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
1: No, crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
6: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema.
0: tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona. I després la feina, el resta de la feina, es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies, o igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
1: O sigui, no us heu sentit,
0: no,
1: una
0: que sigui
1: entitat
0: menys,
1: que
0: no.
1: No heu tingut un doble...
0: Ara no, eh? D'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades y digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, aceptas, estudias, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo y yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
1: Molt bé.
0: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo...
1: Molt bé.
0: Siempre si somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues... en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos...
1: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
2: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquests van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de l'oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara des de fa poquet sóc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
1: Moltes gràcies, Alba.
3: Sí.
1: Que aviat serà mare, enhorabona.
3: Gràcies. Sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això, recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
1: Moltes gràcies, Alba. A més a més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
4: Doncs l'associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu, et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara, i això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
1: Moltes gràcies.
4: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
1: Moltes gràcies, Carme. I ara arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
6: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
7: Hola, sóc el Ferran Guillamet. Tinc 64 anys i sóc home.
6: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
7: Pel WhatsApp del
6: grup?
7: Sí, del grup.
8: De quin grup?
7: De l'Espluga Viva.
8: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
7: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me'n puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona... Ara, que hi haurà algunes que sí que... Sí, però són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
9: Puc comentar, però tinc ella decidint i després comento.
7: No sé. No, pot dir. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos. És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, jo crec que ho havia dit. I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
4: Totalment d'acord, perseverem.
6: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre. Serà un cor mixte per primera vegada, no sé si amb 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis que segur que estàs més informada.
4: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit
8: pas. Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
4: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això, però és un primer pas.
6: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
10: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans el comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento, que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
11: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avenç. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avenç. I era els anys, jo crec que era els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avenç doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avenç i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avenç, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i pico d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu i prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo ho dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
6: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
12: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants, perquè bé, el paper de la dona a Gegants, és, almenys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu pues, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La Colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants. Però clar, evidentment, aquelles figures pues, les veiem molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Pues aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, fem un gegant o una gegantona que puguem portar nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap, es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs sortia que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
1: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir Endoll, Pastorets, Avenç i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
5: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. Les entitats actualment jo crec que les dones en principi no tenen cap problema, crec. L'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res. Jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que potser li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis. El 80% són dones. Però jo també sóc voluntària d'una altra entitat, que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
1: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
13: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel de asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
14: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacían. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
0: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado, es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
1: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
15: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat, jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
2: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs, van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no, que
1: hem de seguir treballant. Sí.
3: Sí, jo no he comentat en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats. Majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes qui estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Bueno, anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai que seria la societat, per tant seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant tant dintre com fora.
1: Perdona, Alba, abans de passar-li Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem i tots hem comentat i tots ens fa vergonya, de, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar, perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones i el que es va provocar és dones contra dones. I això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
10: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal, i estima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser... no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest. No, reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no, perquè a més jo també relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs

0: no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
1: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
0: No, no. L'última d'avui.
1: L'última d'avui sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també. Eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el reste de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer

de Baronesa de Maldà i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. esplugues.cat

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: hi ha un company amb les seves mans esteses en un per vindre alliberat.
1: Benvinguts a la Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui ens anem a Bulgària a parlar en català. La Ina Froy. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Conxita.
1: Bueno, hem anat a Bulgària, o sigui que Xerrem de Reus està fent internacional. L'altre dia vam anar a Brasil, ara vull a Bulgària, això ja és l'hòstia, no? a Bulgària. Com és que una persona de Bulgària li va tenir l'idea de voler parlar en català?
2: Com és que parlo el català?
1: Sí, com va ser que et va ocórrer?
2: Vaig anar quan tenia 25 anys, era encara bastant joveneta. Vaig anar a Catalunya per treballar i llavors un any després vaig trobar el meu marit. Llavors tot va començar una miqueta així, primer perquè el meu castellà encara no era massa bo. I primer ens comunicaven en anglès. Després d'uns mesos vam passar en castellà i finalment, com un any després de que ens vam conèixer, vaig començar a parlar el català. Per mi era molt millor perquè, aviam, tota la seva família, els seus amics, tot parlaven el català. I llavors em sentia una miqueta com fora de la conversa. I fins que em pensava, no?, el que volia dir, expressar en castellà, i ells s'havien canviat de tema. Així que finalment vaig fer alguns intents i potser sí, va costar uns mesos per poder fer unes converses normals amb el meu marit. I, però vaja, tot és qüestió d'anar fent. Clar. I així, des de llavors, s'han passat més de 20 anys.
1: I com va ser l'aprenentatge del català?
2: Bueno, primer sentint, i després vaig anar a l'Escola Oficial d'Idiomes. I després, clar, perquè era molt millor posar el teu CV, el teu currículum, que parles el català. Podria trobar una feina més bona, tenir més oportunitats laborals. I llavors, pues era una de les coses que em donava més punts per tenir una feina més bona. Mm-hmm. I llavors, sí, així va ser.
1: Molt bé. I després vas tornar a Bulgària. Quin temps fa que has tornat a Bulgària?
2: Són 4 anys que vaig tornar a Bulgària. I, bueno, tinc atenció d'anar a visitar o potser també tornar a viure-hi. Però ja veurem com vagi la vida. De moment tinc feina aquí i estic treballant i així estic contenta.
1: Bé, ja saps que sempre seràs ben arribada aquí a Catalunya. Com te van tractar? Com te van tractar els catalans? Te van tractar bé, supòs, no?
2: Oh, sí, no. Això és... sí. Primer vaig estar una miqueta com... no sabia com reaccionar perquè tothom m'empenyava a parlar el català. I em sentia una miqueta com, bueno, ja vindrà. Primer he d'aprendre almenys el castellà. Però després, en sentir-me encara dient una paraula en català, la gent era molt, molt, molt contenta de sentir. I aplaudia. I llavors això sí que em va ajudar encara més a tenir ganes, perquè tot és qüestió de ganes. No és qüestió d'obligació. Vaja, pots trobar feina en castellà, pots anar al supermercat amb el castellà, pots fer tota la teva vida amb el castellà. Però si no poses una miqueta de gana per aprendre'l, no passarà res.
1: Uh-huh. O sigui, que tu parles català, castellà, i quants idiomes més parles?
2: L'anglès i el rus. I el búlgar, clar.
1: Sí, 5 idiomes, és tota una políglota, no?
2: Vaja, crec que per políglota fan falta 2 més, però ja vindrà.
1: Bueno, ja vindrà. Quina semblança té, si és que té alguna semblança per tu, la terra on vas néixer, Bulgària i Catalunya, que va ser per tu una terra d'adopció?
2: Oh, les muntanyes. Les muntanyes, la naturalesa, els Pirineus, fins tot a baix cap al Castelló, on he anat, cap a Vall d'Uixó, allà hi ha un parc natural. Tot això me'n recorda moltíssim a la meva terra. Aquí tenim moltes muntanyes i després el clima no és molt més diferent. El mar, aquí a Bulgària, on és la costa, més o menys les temperatures són les mateixes que hi ha, no?, a Tarragona, a Barcelona. Allà sí que... Sí, això també. I perquè jo soc de Sofia, que es fa, està... no està massa prop del mar. El mar és com anar de vacances a l'estiu. Sempre l'he gaudit moltíssim. El mar a Tarragona, allà on vivia.
1: El mar l'enyores, no?
2: Sí, moltíssim. Sí.
1: Tarragona és una ciutat molt maca, també.
2: Sí, sí que ho és, sí. Sí. Em vaig enamorar. Em vaig enamorar els primers dies i era boníssim. Era boníssim, sí, sí.
1: Sobretot el casc antic de Tarragona és preciós.
2: Sí, sí.
1: Sí, és la catedral i després també tot el circ romà, totes aquestes coses, sí. Que són molt, molt maco. Sí.
2: Jo tinc molt bons records d'allà.
1: I parla'm una mica de Bulgària, les tradicions de la teva terra. Parla'm una mica de quines tradicions teniu, musical, de folklore, de cultura, en general.
2: Bueno, en general, la música és el que és més famós, la gent el que més coneix pel món, és la música tradicional. I jo crec que és un tema bastant interessant per molts músics que fan servir com motius de la nostra música tradicional búlgara per les seves cançons, perquè és una cosa que no és típica i és una cosa original que, posant alguns motius, donen alguna altra vida a la seva música. Nosaltres aquí respectem molt la nostra música tradicional i, és clar, hi ha escoles per la música. També tenim la dansa nacional, tenim joró, tenim rechenitza. I fins i tot a Tarragona hi ha un lloc on, si volen gent apuntar-se, hi ha una fundació, crec, que es dedica a això, a ensenyar a la gent la nostra dansa búlgara. I això jo crec que és interessant. Sí que aquí estudiem també, hi ha escoles per això. És una cosa que es manté perquè és viva, bastant viva, igual com teniu vosaltres la sardana. Aquí també tenim la nostra rechenitza, que és semblant d'alguna manera, però nosaltres saltem molt més. És molt més intensa. Sí, la rechenitza és molt més intensa que la sardana. La sardana és més lleugera.
1: És més tranquil·la, no? Més tranquil·la, sí, la sardana.
2: Tranquil·la, sí, sí.
1: I a banda d'això, a banda de la sardana, quines semblances culturals, si és que n'hi ha, entre Catalunya i Bulgària? Semblances culturals, de folklore, de música, de literatura? Sí, no sé. Sé que són, bueno, dos idiomes molt distints, però aviam si tenim, sí, alguna cosa en comú.
2: Podria dir que sí, podria dir que no, però la veritat és que la sardana té un origen més... és més nou, per dir d'alguna cosa. La música tradicional búlgara ve de molts, molts, molts segles. I són coses molt diferents. Tu que he dit ja que té el comú, el joró, que tots ens agafem a les mans i ballem un darrere l'altre. Però la música té molta més història, molta més antiguitat, per dir d'alguna manera.
1: Més antic. A quina ciutat de Bulgària vius tu?
2: Jo visc a Sofia. I és la capital de Bulgària. Aquí tenim gairebé 3 milions de persones. Per dir alguna cosa, hi ha potser més gent a la ciutat, a la capital de Bulgària, que fora. Tenint en compte que som un país bastant més gros, som com 3 vegades i mig més grossos que Catalunya. I la gent que viu som com uns 7 milions, que és el mateix que viu a Catalunya, bàsicament. Tenim molta més terra.
1: Més espai, no?, per córrer. Més espai,
2: sí. Però la veritat és que, el que dic, la gent està concentrada en les ciutats grans i a la capital, on la gent troba més feina i és més fàcil de, no?, de tenir una, mantenir la vida, no?, i alguna cosa.
1: I hi ha moltes persones que parlen en català allà a Bulgària?
2: No gaires, no gaires. I jo en conec uns quants, que bàsicament conec només un búlgar, que personalment, que sí, parla el català, sí, sí, que ja ha estat a Bulgària, ha estat a Catalunya també. Però n'hi ha més. Després hi ha catalans també que hi viuen. Aquí a Bulgària hi ha un grup de catalans que es van organitzar dels Catalans del Món, que bàsicament té contacte amb tots els catalans que viuen per tot el món. I aquí tenim el grupet dels catalans que viuen a Bulgària. I som com a 5 persones, més o menys, no?, que els que coneixem d'aquest grup. És clar que n'hi ha d'haver més, però som aquests els que som el grupet. Sí. I parlem, ens veiem.
1: I què tal és aquest grup? Com es porteu uns amb els altres?
2: Molt bé, molt bé. Sí, sí, molt bé. Parlem de tant en tant, anem a fer una cervesa, sortim, xerrem en català tot. I jo em sento una miqueta com si estigués a Catalunya, entre aquesta gent. A mi fa molt de goig, fa molt de goig, perquè trobo a faltar moltíssim allà. I és, per mi és una experiència molt positiva.
1: Bueno, has triat una cançó, com triem tots, com triem els nostres convidats, el Xerrem d'Arreu. Quina cançó has triat?
2: Bueno, això és una cançó que, bueno, se'm va acudir així quan estàvem fent la primera conversa, perquè vaig publicar fa poc un poema meu que vaig escriure, perquè aquesta cançó em va inspirar. I vaig pensar, bueno, podria posar aquesta cançó i també llegir un poema meu, perquè, clar, bueno, soc poeta també, a més. I, bueno, no és una cançó típica, que a mi no escolto sempre aquest tipus de música, però crec que la idea de posar les dues coses al mateix, no?, a la mateixa bossa, estaria bé.
1: Estaria bé.
2: És Tech N9ne, el cantant és Tech N9ne, és música rap, i la cançó es diu Demons, que vol dir dimonis.
1: Doncs ara l'escoltarem.
3: I'm an angel slash demon, man, you know what I'm saying? What makes me a demon is lust. I'm girl crazy, and that's why I couldn't keep my wife. You know what I'm saying? And that's the lust demon lives within me. And but my heart, love big, you know what I'm saying? So I know a lot of demons come to my show as well as angels, you know what I'm saying? A lot of demon, a lot of demon, a lot of demon, a lot of demon, a lot of demon.

0: to all the people at TheRealTech9.com and Sickness.net. It's no longer a joke. Demons is real.
1: I ens agradaria molt també escoltar, o sigui, que tu ets poeta.
2: Sí, però, sí, sí.
1: Però escrius en català o escrius en búlgar?
2: Vaig començar primer quan era molt joveneta en búlgar. Després vaig tornar quan estava, encara vivia a Catalunya. Vaig estar escrivint en català. I després en tornar a Bulgària en búlgar. I llavors tenia poemes del català que traduïa en búlgar i poemes de búlgar que tradueixo en català.
1: Val, doncs, perquè no ens llegeixes un petit poema que no sigui molt llarg, perquè anem curtets de temps, però per què no ens llegeixes alguna cosa?
2: Sí, sí, bueno, jo, la meva idea era llegir aquest que era el del dimoni, però tinc també algun poema que podria, si el trobo aquí per Twitter, algun poema bastant curtet que jo crec que podria anar a la gent que entengui més o menys l'estil de poesia que faig.
1: Sí, no, perquè a més, que si està escrit en català, és que a mi me fa enveja que parlis tan bé el català. No?
2: La veritat és que no el practico gaire i el meu accent ara es nota moltíssim. Quan vivia a Catalunya no, ningú podia dir que no era catalana. De seguida, quan parlava el castellà, però deien, ah, tu eres de fuera, no? De dónde eres? Però quan parlava el català ningú podia dir que no era catalana. Em preguntava, ah, tu ets de Mallorca? O, perquè bueno, el meu accent una miqueta semblava que era de Mallorca o així.
1: Bé, com jo però... soc de Mallorca.
2: Sí, però ara no puc dir que parlo amb l'accent d'allà perquè, bueno, no el parlo gaire.
1: Però parla molt bé, però parla molt bé.
2: Sí, bueno. Parlo molt, sí. I llavors... puc llegir aquest que he escrit ara pel dimoni, que està relacionat amb la cançó,
1: sí.
2: la que em va inspirar, i això sí que puc llegir. Estaria bé?
1: Sí, i tant.
2: Es diu Alliberat. No el vaig matar. El vaig tancar a les fosques, a la part inferior de la meva consciència. Em quedava oblidar-ho. I ho faria, si els seus crits no fossin amudits pel silenci que s'acostava. Puc sentir-te, crido, i el silenci desapareix esquinçat. Llavors es troba alliberat i em posseix de nou el dimoni que viu dins meu.
1: Molt maco. Moltíssimes gràcies per dedicar aquest poema a Sants 3 Ràdio, al Xerram de Reu. Bé, jo crec que ja t'he preguntat tot el que t'ho tenia que preguntar. No sé si tu vols afegir alguna cosa en aquesta entrevista que em t'hagi preguntat.
2: Sí, bueno, ara he trobat el meu compte, he pogut trobar, tenir accés a ell. I si trobo aquest poema curtet, que jo crec que sí que és molt jo,
1: És que el Twitter darrerament ens fa coses rares, doncs que hi ha el senyor Elon Musk.
2: És un poema molt curtet.
1: Tot.
2: Només els núvols ploren el seu propi funeral. Aquest és el poema.
1: Una frase molt preciosa.
2: Sí.
1: Molt bé. Bueno, i a banda d'això... A banda que m'he quedat una mica impressionada perquè m'agrada molt a mi la poesia. I a més, sí. Una persona que normalment no té no està parlant ara mateix en català. Molt, molt impressionant i de veritat que molt content.
2: Sí, estic content també que ho aprecieu això, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. Val, doncs, Ina Froy, moltíssimes gràcies per aquest temps que ens has regalat. Moltíssimes gràcies també per aquestes poesies. I
2: sí, jo també.
1: I nosaltres la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per tot, també. Bona sort amb tot.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Per a Aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
4: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria José Carcelén, que va passar la seva infància entre Ciudad Real i Córdoba. Hola, Maria José, com estàs?
1: Hola, què tal? Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies. La teva família va venir a Catalunya quan tu només tenies 5 anys. Què recordes de la teva arribada a Sabadell? Què vas deixar enrere?
1: Bueno, jo vaig deixar enrere el món que coneixia i sobretot dos gossos.
0: Yeah.
1: Que no me'ls vaig portar i això em va costar molt, eh?
0: Yeah. És curiós el vincle que establim amb els animals a vegades.
1: Sí, és, bueno, formen part de la teva vida i en aquell moment no entens per què no te'ls pots portar amb tu si se'n va tota la família, no? I per tu som part de la família.
0: Clar. I en vas anar sabent d'ells o no?
1: No, no, realment és que nosaltres no teníem família allà i tota la meva família és de Ciutat Real, per tant jo no vaig tornar fins a l'Expo.
0: Ja.
1: Del 92, imagina't.
0: Sí, sí, sí, sí, a Sevilla, sí.
1: No, a Córdoba, a Córdoba. Vaig
0: a Córdoba.
1: Tornar a Sevilla, però l'any passat vaig voler conèixer el lloc on vaig néixer, no?
0: Sí, sí,
1: i la
0: sí,
1: veritat
0: sí,
1: em va agradar molt. A mi Córdoba em va semblar una ciutat preciosa.
0: Sí,
1: és molt senyorial, molt...
0: A mi m'agrada molt, sí. Però és això de que, com que ens sembla... Bueno, tu has viatjat molt, em sembla, i amb això de tenir-ho a prop, no? Sembla que a qualsevol moment hi pots anar.
1: Sí, d'alguna manera és com si el tinguessis a casa, no? I a mi, que m'encanta viatjar, jo seria una persona... No sé, estaria amb la maleta tot el dia pel món, no? No sé, era com estar aquí, no? O sigui, el tens aquí al costat de casa, no? I tendeixes a anar-te lluny perquè t'atrau molt a altres cultures, no? I, bueno, de fet, aquesta és molt propera, l'Andalusia o Ciutat Real, no? Tot i que jo no he fet vida allà, no? Bueno, doncs, o sigui, l'interès de conèixer sobretot altres cultures.
0: Clar. I per què vareu venir? Els teus pares els va ser fàcil trobar feina?
1: Sí, de fet ells ja van venir posant feina, ja estava aquí també un tiet i també els avis per part de la meva mare. I bueno, doncs vam venir aquí, d'alguna manera vam fer reagrupament familiar, no?
0: Clar. Tu vas estudiar dret i tens una llarga trajectòria a l'administració pública. Ens la vols explicar?
1: Sí, jo vaig estudiar dret, el vaig fer treballant, ja com a funcionària, no? Vaig treballar i estudiar. Això va ser molt dur, perquè, evidentment, aguantar fins a les 3 de la matinada preparant exàmens era molt dur en el seu moment, no? I, bueno, després vaig fer altres oposicions i he fet moltes coses dintre de l'administració. He estat advocada del que abans era l'INEM, el Servei Públic d'Empleo Estatal. Vaig ser cap provincial del Fons de Garantia Salarial de Girona, que també fa exercici amb tribunals, no? I també subdirectora de la Tresoreria, també de Girona. O sigui, sí, he fet laboral moguda, sí. I a mi sempre mai he tingut por de fer coses noves, d'explorar coses noves, tot el que tingués, òbviament, a veure amb el dret, que és el que jo vaig estudiar i el que m'ha agradat sempre, no?
0: Era una sort, trobo, que poguessis fer els estudis nocturns en aquell temps, no? Que és dur per una banda, però els que teníem necessitat de treballar, no? Era l'ocasió, doncs, de poder seguir estudiant, no? Tot i que fèiem una jornada laboral molt llarga, però, bueno, ens va facilitar els estudis, no? A molta gent.
1: Jo crec que en aquest moment seria, jo crec que gairebé impossible, no? En el seu moment, bueno, saps que has de fer un esforç, tens molt clar què vols fer, no? Bueno, estava clar que la resta de gent tenia més temps que jo per gaudir, però, bueno, jo tenia clar que era el que volia fer i jo sempre he tingut molt clar que quan vols fer alguna cosa, tot requereix un esforç, no? Ningú regala res i, per tant, jo assumia com una cosa normal. Evident, molt, molt dur, perquè a l'època de exàmens jo les meves vacances les feia servir per estudiar, no?
0: Clar.
1: I, bueno, i preparar exàmens a la nit amb els peus dintre de l'aigua freda perquè et dormies, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I... gent d'ara jo crec que no, quan expliques això es queda una mica la gent jove, diu, això ho feies? Diu, sí, això
0: I
1: havíem de fer.
0: tant. I la teva experiència laboral, diguéssim, va respondre a les expectatives que tenies quan estudiaves dret?
1: Sí, jo la veritat és que he disfrutat molt amb les coses que he fet, m'ha agradat molt. I bueno, jo en el seu moment em vaig plantejar fer judicatures, no? Les oposicions, però alhora era, ja sí que era molt complicat treballar i al mateix temps preparar les oposicions i vaig decidir que, bueno, ho vaig valorar, fins i tot em vaig comprar part dels llibres, que me'n vaig anar a Madrid a comprar-los, i després vaig veure que allò era impossible pràcticament i per tant doncs, vaig decidir fer altres coses i ja està. Jo estic contenta amb el que he fet. Sempre et deixes coses per fer en el camí, coses que voldries, que penses que és una pena, no? Però bueno, no has fet unes coses, però has fet unes altres i per tant es tracta, jo que sóc molt optimista, de veure sempre el got mig ple, no?
0: Clar.
1: Un
0: Jo
1: poquet.
0: penso que s'han de tenir, si tens moltes expectatives, com a mínim t'hi acostes, no? Si ja tires tu a la baixa en relació a les expectatives que tens, doncs difícilment arribaràs més lluny, no? No
1: Està
0: sé.
1: clar. Jo crec que jo estic contenta i bueno, he fet una feina que m'ha agradat molt, molt. De vegades menys o menys, bueno, però jo crec que en conjunt no em puc queixar ni de bon tros. Tu veus ara les dificultats que té la gent que ha estudiat una carrera i que està fent des de cambrer a qualsevol altra cosa i dius, bueno,
0: Sí, que és una sort poder treballar del que has estudiat, no?
1: sí, ja, això en aquest moment tots coneixem gent que s'ha esforçat molt i que està fent feines que no té res a veure amb allò que va estudiar, no? Per
0: I
1: tant,
0: tant.
1: jo crec que se'ls ha complicat bastant més les coses a la gent jove en aquest moment, segur, eh?
0: Des de fora tenim l'opinió que l'administració judicial no s'ha modernitzat. Tu com ho veus? Tu que coneixes diferents administracions i així?
1: Jo crec que la justícia, el poder judicial, el sistema judicial necessita un canvi. Crec que això ho veiem tots, no? Siguis o no siguis del ram, està clar que s'han de fer canvis. Es necessiten fer canvis. Fins i tot des d'Europa es qüestiona de vegades el funcionament del poder judicial, el funcionament de la fiscalia, del sistema de la fiscalia, perquè té una dependència del poder executiu, no? Jo crec que hi ha moltes coses a canviar, però costa molt, eh? Costarà, jo crec que costarà molt. Mireu, anaran discutint de com es, de si, de com es renova el poder judicial, no? El Consell General del Poder Judicial. És complicat. Hi ha molts interessos polítics, evidentment, i això, per això costa tant.
0: És que no sé, sembla com si el poder, o sigui, de fer aquests canvis, no estigui ni en el mateix govern, no? No sé.
1: Bueno, és complicat perquè tothom vol tenir un cert poder de poder influenciar d'alguna manera, no? I bueno, pues, triar qui després tria els poders més alts del Poder Judicial, no? Com poden ser els Tribunals Superiors de Justícia i tot això, doncs és clar, això costa molt, eh? Perquè tothom vol tenir una certa influència a la justícia, per tant, és complicat, però jo crec que en aquest moment ja no es pot aplaçar més, eh? Cal un canvi. Al meu parer, cal un canvi, al parer de
0: Sí,
1: moltíssima
0: sí,
1: gent.
0: sí, sí, sí. A veure si és veritat, perquè buah, sembla que ha d'arribar, però no sé, és com si ningú no li posés fil a l'agulla, oi?
1: Sí, això sembla.
0: Sí. Bé. Tu ets la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències. Com va néixer la necessitat de crear aquesta entitat?
1: Mireu, la coordinadora de residències 5+1 va néixer a principis de 2017. Jo tinc el meu familiar, està a la residència Mossèn Miguel Alunós del barri. El 2016 la Generalitat va adjudicar la gestió a una filial de la consultora Oaquela, I a partir d'aquí va ser tot un desastre. Es va reduir la plantilla, l'alimentació era penosa, no hi havia res, mancaven des de bolquers, des de s'assecava a les persones grans amb llençols vells perquè no hi havia ni tovalloles. I bueno, nosaltres vam decidir, ens vam organitzar les famílies, ens vam tancar dintre de la residència, va ser la primera acció que vam fer, tancar-nos dintre. I després vam sortir al carrer, ens vam manifestar a creu coberta i vam sortir a la premsa. I altres residències que estaven en la mateixa situació que nosaltres, perquè li havien adjudicat a 5 residències públiques, no? A la mateixa gestora, ens van adonar de que no estaven sols, no? I nosaltres també, i ens vam organitzar i vam fer vam sortir al carrer en un temps rècord, vam recollir més de 15.000 signatures, ens vam manifestar 12 hores a la plaça Sant Jaume, vam aconseguir que es votés una proposta de resolució al Parlament i finalment vam aconseguir que no li renovessin, que no li prorroguessin el contracte a aquesta gestora. Però bueno, vam participar també, ens van deixar participar a l'elaboració dels plecs per primera vegada, era una cosa que es feia per primera vegada, no? No vam aconseguir tot el que volíem, òbviament, però sí que com va acabar tot el procés vam tenir molt clar de tot aquest moviment i de tota aquesta investigació que vam fer, vam tenir molt clar que hi havia problemes molt més de fons que no era només aquesta adjudicació. Vam tenir clar que calia un canvi, que el model era dolent, que hi havia una cartera de serveis que era de 2010 i que no s'havia renovat, que hi havien hagut unes retallades salvatges a partir de 2008 i no s'havien revertit, que s'havia privatitzat l'atenció primària de les residències, que hi havia moltíssimes coses per canviar i vam decidir afegir-li un més un a 5 perquè vam decidir que continuaven treballant per aconseguir aquestes millores i que estàvem oberts a que vingués més gent a créixer per ser més fort, no? I la veritat és que en aquest temps hem crescut. Ara tenim residències públiques de gestió pública, residències públiques de gestió privada i residències privades amb places concertades, perquè aquestes consideren que són places públiques i, per tant, doncs, bueno, i també ara tenim també arran de la Covid també se'ns han incorporat residència, alguna residència de discapacitats, que en el fons tenen els mateixos problemes, eh?
0: Clar. Mira, doncs ara en seguirem parlant. Posem la música que has triat, que és representativa del teu plaer per viatjar. Ens pots dir per què l'has triada?
1: Mira, jo la primera vegada que vaig anar a Grècia va ser el 82, amb un dia en 6, des de Barcelona vam creuar França, Itàlia, el que aleshores era Iugoslàvia, i vam arribar a Grècia. I jo vaig tenir un amor a primera vista a Grècia. I m'agrada la cultura, m'agrada la música, m'agrada la gent, m'agrada la cuina. I aleshores he tornat moltes vegades a Grècia. De fet, ara ja no fa com 4 anys que no he anat i tinc una mica de mono, que diem en castellà. Jo tinc moltes ganes de tornar. Tinc moltes ganes de tornar. És un país en el que jo em sento com a casa.
0: Ho tenim complicat ara.
1: Sí, ho tenim molt complicat, malauradament.

0: És a dir, que el nom de la coordinadora és Residència 5 més 1, perquè
1: Sí.
0: vau començar 5 residències, no? I n'heu anat amb la idea d'anar-ne afegint, no? I ara ja sou moltíssimes més.
1: Són moltes més, sí. Bueno, ara li hem afegit familiars perquè ens vam inscriure al registre, no? I, bueno, els donava problemes el nom i vam afegir familiars. És la residència familiars de residència 5 més 1. Sí, la coordinadora familiar residència 5 més 1. La veritat és que creiem que el que ha fet de fet la pandèmia és treure de sota de la catifa una realitat que estava molt amagada, perquè és una pena, però la gent gran és absolutament invisible per la societat, no? La veritat és que els hi estem pagant molt malament tot el que van lluitar perquè nosaltres tinguéssim una societat lliure, una societat democràtica i unes condicions de vida, no sé, bones, no? Crec que li estem pagant efectivament d'una manera que no ens sembla pròpia d'un estat del primer món, d'un estat democràtic. Els hem deixat morir a la primera onada a les residències en condicions indignes, sense tractament mèdic, sense ni pal·liatius, sols. Hem continuat deixant-los sols perquè els tenim tancats a les residències com si fossin mobles vells, no? Arraconats en de tothom, quan són persones de ple dret, que tenen intactes els seus drets constitucionals com nosaltres, que si a nosaltres no es poden tancar amb aquest estat d'alarma, a ells tampoc, però aquí tothom decideix sobre la seva vida i sobre els seus drets com si no fossin persones. Aquesta és la trista realitat que tenim.
0: La pandèmia sí que ha fet surar, diguéssim, la situació que hi havia a les residències, però ja molt abans, i en concret en aquesta de mossèn Vidal i Aunós, la que tenim aquí al costat de la ràdio, doncs ja s'havien denunciat maltractaments als usuaris, no? I
1: Sí.
0: deixadesa i abusos i bueno, el pitjor que pot passar, vull dir que a mi m'esborrona, vull dir tot el que s'ha arribat a dir o el que va sortir doncs pel telenotícies, no? Tu com a tenint la teva mare allà, com ho vas viure?
1: Bueno, nosaltres penseu que el primer cas que vam detectar i que la família va presentar una denúncia per maltractament ja era de 2018, eh? Vull dir que aquí no s'ha fet res, tot i saber-ho la Generalitat, perquè no s'ha volgut fer més controls i perquè, en el fons, saps què passa? Que s'adjudica la gestió i se n'obliden. O sigui, no es fan inspeccions, no es controla. Són empreses de l'IBEX que han vingut a fer negoci, no han vingut a fer d'ONGs. Nosaltres vam néixer quan van entrar ja amb molta força les empreses, això, la constructora OHL, Eulen, els fons d'inversió. Està claríssim, si no es controla aquesta gent que ve pues, a fer negoci, això es fa posant poc i cobrant molt. I clar, quan hi ha aquesta sensació d'impunitat, quan els treballadors que no són bons, perquè com a tot arreu, doncs, aquí hi ha persones bones i persones que no ho són, no? Quan aquestes persones veuen que l'empresa incompleix, que fa el que vol, perquè no hi ha control, aquesta és una sensació d'impunitat i la sensació d'impunitat mata en aquest sector, no? Quan es va veure que hi va haver un cas de maltractament i no va passar res, doncs, evidentment, hi va haver un segon, però hi va haver un segon amb una persona que amb un grau de dependència del 100%, suposo que molta gent ho va veure, no? Hi havia una persona la violava sistemàticament perquè violació de llibre, i jo he vist tots els vídeos i us ho puc assegurar que el que va sortir a la televisió era el més suau que hi havia. Una violava, l'altra la maltractava, era tortura de llibre perquè li aixecava la camisa de dormir, li tapava la boca i li pegava amb una sabata. I donava cops contra el matalàs, no? I el tercer cada dia es venjava el seu esmorzar, no? Crec que això no és un cas aïllat. Vull dir, no és un cas aïllat perquè és com si arriba un moment que com si no fossin persones, no? O sigui, són tan invisibles, o sigui, aquesta societat els ha fet tan invisibles que ni això. Mira, nosaltres no podem entendre que quan un nen arriba a unes urgències amb signes de maltractament, si es posen en marxa, tot es posa en marxa, la policia, el poder judicial, tot es posa en marxa. Quan arriba una persona gran, aquí no es mou res. Nosaltres ja que ha de ser obligatori donar trasllat als cossos i forces de seguretat o a la fiscalia. Ha de ser obligatori. Quantes persones arriben als hospitals que clarament tenen signes de maltractament? Però no és per res. O sigui, és que el pitjor de tot això és que d'alguna manera

0: Nosaltres per què serà perquè no entrem? Perquè no controlem. Evidentment, perquè no ho controles, no? I està clar que hi ha gent molt bona en aquest sector, treballadors que estan, que de veritat, que fan la feina amb unes condicions laborables penoses. Tenen el pitjor conveni del món. I a més, allò de que si protestes, doncs et despatxo, no? O sigui, que hi ha gent, molt bona gent, que està treballant en unes condicions i ho està donant tot, però com a tot arreu, hi ha persones que no són tan bones. I hem de tenir eines per prevenir i per tallar d'arrel quan es detecti una situació d'aquestes. I aquestes eines, malauradament, a les residències no hi són. I no només no ho diem nosaltres, eh? Vull dir, fins i tot l'OMS parlava d'un percentatge de maltractament institucional, en aquest cas referit a les residències, que és esgarrifós. A veure, tots mireu, abans de la pandèmia van sortir tot un seguit d'imatges a les televisions de maltractaments. El cas de València, de la residència de Llíria, hi havia hagut un cas l'any anterior, en el mateix sentit, quan tu sanciones a una empresa, és evident que si només la sanciones econòmicament, el que farà és reduir despesa per recuperar aquests diners, però continuarà treballant igual. Nosaltres el que diem és, quan hi hagi situacions d'aquestes, quan hi hagi incompliment greu, si això és més que greu, és evident que aquesta empresa se li ha de retirar la gestió i no pot treballar mai més amb persones vulnerables. Mai més.
1: I tant.
0: Econòmica no serveix absolutament de res en aquests casos.
1: Buah, veig que hi ha tanta feina per fer. Moltíssimes gràcies per la feina que feu.
0: A vosaltres,
1: i
0: a
1: fins una
0: vosaltres,
1: altra.
0: Perquè sempre podem comptar. Sastre Ràdio és la nostra ràdio de capçalera. Ho tenim claríssim, eh? I no només de la nostra residència, sinó de la coordinadora.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar

0: al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts a la Xerrem de Reus. Soc la Concepció Fari. Avui ens anem de viatge a Suïssa. I ara ens explicaran d'on, de Suïssa. Estem amb la Mònica Diethelm. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre'ns i per estar aquí amb nosaltres, al Xerrem de Reus.
1: Teres.
0: Bueno, de quina part de Suïssa ets tu?
1: Jo sóc de la Suïssa que parla alemany. He nascut a Zúric, és la ciutat la més gran de Suïssa i ara visc al cantó de Sant Gall, al nord-est.
0: Molt bé. I com és que una persona de Suïssa va decidir que volia aprendre a parlar català?
1: Després de l'1 d'octubre del 2017, quan la gent era a la presó, jo volia saber què passa a Espanya i nels diaris suïssos no es podria llegir molt i havia d'aprendre el català per entendre què passava allà.
0: Però han passat 6 anys i les parles perfectament, o sigui, ha estat molt ràpid això, no?
1: Ah, moltes gràcies, sí.
0: Bueno, i com va ser aquest aprenentatge de la llengua?
1: He de dir que abans ja havia après el latí, el francès i l'italià. I començava a llegir diaris com El Nacional, Villaweb, online. En tenia una mica i començava a cercar les paraules i al ràdio i a la tele. I després pensava, he d'aprendre més mots. Tenia un dossier de ROMS i el programa Parla.cat de la Generalitat. I si em trobo amb gent de Catalunya, posso practicar-ho si jo vaig a Catalunya, sí.
0: Has vingut de viatge a Catalunya, doncs, no?
1: Sí, dos vegades per vacances, el 2018 i el 2020, i 3 vegades per la diada.
0: Sí, aquesta és una catalana ja, no?
1: Una mica, sí. Els meus amics ho diuen, sí.
0: Quan, ara parlarem una mica, com el programa es diu Xerrem de Reu, parlarem una mica de Suïssa, no? Hi ha alguna semblança entre Suïssa i Catalunya?
1: Em sembla molt semblances, que tenim més que una llengua nacional i trobo molt interès a Catalunya per la democràcia directa, que la gent vol decidir. No és gent que només vol obeir a alguns que vol decidir i és molt interessat a aprendre coses. També els meus amics catalans a Suïssa i tenim muntanya a Suïssa i a Catalunya, tenim vi i formatge.
0: Formatge molt bo, eh? Hi ha que dir-ho tot.
1: Sí.
0: Formatge molt bo. Quants idiomes es parlen a Suïssa, oficialment, diríem?
1: Oficialment l'alemany, el francès, l'italià i el romanç. Però molts suïssos de la part alemanya parlen un dialecte, el suís alemany, que normalment no s'escriu, però es parla.
0: I m'estaves comentant abans que a Suïssa els alumnes, els estudiants joves, han d'aprendre 3 idiomes.
1: Sí, cadascú l'idioma de la regió on viu i després un altre idioma nacional, normalment o el francès o l'alemany, i també l'anglès.
0: És a dir, que són gairebé políglotes allà, no?
1: Sí, non tots, alguns després non saben ben bé parlar altres idiomes, però crec que tenim molta interès. Per exemple, a Suïssa, Alemanya, parlant, molta gent parla una mica d'italià perquè tenim molta gent que va venir d'Itàlia per treballar a Suïssa.
0: I a Suïssa també tinc entès, ja em corregeixes si m'equivoc, que parlant de democràcia directa, que es fan molts referèndums. És un poble, és una gent que vota molt les coses transcendents per ells, no?
1: Sí, cada que se canvia o la Constitució nacional o una Constitució cantonal, la gent ha de votar i si es fa una llei che non fa piacere alla gent, es può recollir signatures per votar e als cantons e als comunas també s'ha de votar tutte le cose che costen molto. Si una ciutat vol construire una nuova scuola che costa molt, la gent ha de votar si vol pagare o no.
0: Està molt bé, és a dir, que hi ha una veritable democràcia directa, no?
1: Sì, sovint fem 4 vegades referèndums cada any.
0: És a dir, que per això te va atreure tu, és una pregunta que et faig jo immediat, si sí o si no, et va atreure tu el tema de l'1 d'octubre, perquè vosaltres sou persones que viviu sempre la democràcia directa i en aquell moment, clar, és un tema que va resultar atractiu, supòs, per vosaltres, no?
1: Sí, i a Suïssa vam tenir un conflicte, és un canton, el Jura, que va fer part del canton de Bern, i un part del Jura es volia separar de Bern, i van fer, crec, alguns referèndums, i fa 40 anys es va costruire el nou canto suís del Jura veient com es va solucionar aquesta cosa que va ser molt difícil. La gent es va barallar, va tenir ferits, una persona va morir, era un conflicte difícil.
0: Complicat.
1: Que seguit complicat, sì, che seguit crec que era una adolescenta quan aquestes coses van passare.
0: La Mònica és una tuitera fantàstica, hi ha que dir-ho tot també, no? I fa uns fils de Twitter, un enfilall molt interessant. Bé, ara ja no es diu Twitter, ara es diu X, però bé.
1: X,
0: Però sempre li direm Twitter, no? Sempre li direm.
1: sì.
0: És com quan tens un fill que té 60 anys, però no sé què estàs dient el nen o la nena, no? És igual. Va, parla'm una mica d'aquests fils de Twitter que tu fas. Com t'inspires? Per què t'agrada fer-los?
1: Pensava com podria informar sobre els esdeveniments a Catalunya, ja tenia Twitter e començava i després existe un grup que es diu Foreign Friends of Catalonia. Alguns suïssos, alemans, americans, també gent de Catalunya, i ell em va demanar si volia fer tuits per Foreign Friends en Alemanya, i així es va desenvolupar sempre una mica més, sí.
0: Perquè tu formes part també d'alguna organització catalana?
1: De l'ANC Suïssa i del Consell per la Repubblica.
0: I ara que, bueno, ara que l'ANC, com trobes, com veus tu el conflicte polític, com ha evolucionat des de l'any 2017 fins ara, des de l'ANC, des del Consell per la República?
1: Crec que és molt difícil. A mi m'havia agradat més que havia esperat que el president Torra no acceptava la inhabilitació. Si diu, ah, basta, fem una cosa, però entès en el seu llibre que era tot sol. I potser ara és, no sé si hi ha més possibilitats, no només per l'amnistia, sinó també o per un referèndum acordat o per tirar endavant l'1 d'octobre. Conec gent que diu que és una oportunitat molt important.
0: I tu com ho veus? Personalment, com ho veus? Ho veus possible, molt viable? Ho veus massa complicat?
1: Crec que la independència és viable. Pot ser durar alguns anys més, però crec que es farà, sí.

0: Tornem a parlar de Suïssa, vale?
1: Sí.
0: Com es viu a Suïssa? És a dir, nosaltres aquí bueno, a Catalunya i a Espanya tenim un nivell una mica complicat econòmicament. Com es viu a Suïssa? Quin nivell de vida teniu vosaltres?
1: Crec que es viu molt bé. No tenim una ciutat tan gran com Barcelona. Zuric té una mica més que 40-100 mil habitants. És molt més petita, és molt més fàcil anar a fora a un... No has d'estar sempre a la ciutat i crec que tenim serveis oficials, institucions que funcionen bé. No tenim mar. Crec que l'única cosa pot ser que ens falta. I també tenim conflictes, però crec que senten normalment més o menys bé. Les coses funcionen bé. La gent no és tan interessada. Alguna gent en la política es diu que és una mica avorrit. La política però funciona.
0: Hi ha molta gent que parla, hi ha moltes persones que parlen català a Suïssa. Hi ha algun grup de persones de Suïssa que se
1: No.
0: reuneixin per parlar català?
1: Sí, tenim casals catalans a Zuric i un casal molt actiu a Lausana que ha fet el jubileum, crec, fa 3 anys. Ara ha organitzat xerrades i també un grup de l'ANC a Basilea, crec que fa moltes coses. No sé quanta gent de Catalunya viuen a Suïssa, però conec alguns que fan moltes coses, sobretot a Lausana i Geniva.
0: Hi ha alguna forma d'estudiar català acadèmicament a Suïssa? Vull dir, hi ha alguna acadèmia, alguna institució que ensenyi el català?
1: Sé que els casals catalans fan curses de català a l'universitat, no sé, però són catedràtics allà que s'interessen per Catalunya, per la llengua, però no sé si a l'universitat es pot estudiar català, però als casals catalans sí, a Zuric i crec que a Lausana també.
0: Perquè tu el català el vas aprendre pel teu compte, autodidacta, no?
1: Sí.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Enhorabona. Perquè també la Mònica escriu molt bé en català.
1: Sí, he començat a escriure cartes als presos polítics. Vaig començar en anglès i després pensava, ho faig en català. L'han agraït molt.
0: Sí. La cançó que la Mònica ha triat pel tema del nostre programa és L'Estaca, de Lluís Llach. Per què has triat L'Estaca?
1: Vaig anar a la manifestació a Madrid en el temps del judici contra els presos polítics i allà, al fi de la manifestació, ho vam cantar tots, 100.000 gent amb els mòbils, amb la
0: Amb
1: luz,
0: el llumet,
1: amb
0: sí.
1: llum, i va ser molt impressionant.
0: Sí, va ser una cosa emocionant, no?
1: Sí.
0: Bueno, jo ara ja crec que ja t'he fet totes les preguntes que t'havia de fer, però sempre dono com els jutges, la darrera paraula, no?
1: Ah.
0: Alguna cosa que ens vulguis dir aquí al programa El Xerrem de Reus, que no t'hagi preguntat jo.
1: Oh, voldria dir que a Catalunya M'emociono molt e mi sento molt a casa a Catalunya quando vedo gente là e ne sono tante altre. Sono molt accompagnata e molt benvenuta a Catalunya. Il catalano también fa molta flair. Una cosa che algunas vegades è mica difficile a Barcellona che la gente sempre parla castellà e non è appreso mai il castellà. Lo entro con un'amica, sì, la gente parla lentamente e un'amica come si parla a Catalunya o a Madrid, però sì, algu parla come Andalusia e molto rapidamente no entengres.
0: Sì, perché è un dialetto una mica complicato, l'andalus. Sì.
1: E è visto anche, è stato al nord, a Girona, all'Empordà e all'Ià. Mi sembra che la gente parla meglio il catalano e vaccinare per sopparare il mio marito alla Semponiana e all'Ià. Van essere molto contenti che demandava il menù in catalano.
0: Molt bé.
1: Ma
0: Doncs,
1: è quella
0: no, no.
1: Catalunya és una mica com a me, la meva segona pàtria.
0: Doncs, Mònica, sempre seràs benvinguda aquí a
1: Gràcies.
0: Catalunya per tot el que ens estàs contant i bueno, sobretot perquè, bueno, a part de que tens una mica d'accent alemany, parles perfectament el català, no?
1: Gràcies.
0: Doncs, moltes gràcies, Mònica Diezgen, des de Suïssa i nosaltres la setmana vinent seguirem xerrant d'arreu.
1: Ah,
0: Gràcies.
1: sí, gràcies. I bon vespre.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
8: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
9: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a la Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per a dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres i darrere.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pasqual Sierra, que va néixer a Extremadura, a Orellana la Vieja, que és província de Badajoz. Hola, Pasqual, com estàs?
3: Bona tarda. Bé, bé, estic content d'estar aquí. Per mi és una experiència, bueno, és una nova experiència, bueno, no tan nova, he fet alguna, però aquestes alçades sí, és una experiència interessant. Espero que resulti bé.
2: Segur que sí. Tu vas néixer a Orellana la Vieja i vas viure tota la teva infància i joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble.
3: Sí, vas néixer a Orellana la Vieja, que és la Aureliana Vetus de los romanos. Sí, hi ha restes romans per allà, també als voltants i tal. No queda massa lluny de l'Emèrita Augusta. I, bueno, vaig néixer amb una família de labradors, que es deien abans. Soc el tercer de cinc germans. I, bueno, doncs vaig passar ja sis la infància i tal. I diguem que l'adolescència i part de la joventut vas passar en un col·legi religiós on va estudiar, on vaig estudiar al seminari de Plasència, de la diòcesi, el seminari diocesà de Plasència. I bueno, els records que tinc d'Extremadura són, pues, realment molt entranyables. Són, esclar, ja, més de la primera infància i tota la història, veure també com els pobles van anar també modificant-se i es van anar transformant i tal. Llavors, viure en Orellana la Vieja i després estudiar, com si diguéssim, a Plasència, era un canvi bastant important també, perquè Plasència està a la província de Càceres, és al final, bueno, al vall del Jerte, és
2: del Cirerès.
3: Del Cirerès, és la perla del Jerte, el diuen i tal. I bueno, però també va ser tota una experiència molt interessant, m'ha deixat també.
2: Segur. He llegit que Orellana la Vieja és un poble agermanat amb felanits de Mallorca, perquè molts dels seus habitants van emigrar allà cap als anys 60. Saps què ho va ocasionar?
3: Bé, la història no la conec, com se va estar, però realment sí que tenia notícies, perquè efectivament, hi ha familiars meus, inclús un germà meu, el meu germà gran, que després es van anar a viure a Madrid, però van passar una temporada a Mallorca i justament a Felanitz. Jo vaig visitar Felanitz també, els conec, no sé si va ser el primer o el segon any d'estar aquí a Barcelona, vaig anar a visitar el meu germà a Felanitz. I és realment, donava la impressió de que estaves a Orellana, realment.
2: Sí, a vegades comença algú, no?, i fa l'efecte crida, que hi va anant gent del mateix poble.
3: I com es va desenvolupar? Doncs, bueno, jo penso que, clar, hi ha ben moltes persones d'Orellana allà, però jo penso que ho van fer, doncs, bueno, com una pinya, però a més, jo no vaig notar de que hi hagués com, perquè, clar, igual hi havia d'Orellana, com hi havia gent de Jaén o de Huelva i tal, i, bueno, hi havia una... Bueno, penso que és que té la seva... I a més, en les festes d'Orellana, també, que són el 15 d'agost, també recordo haver veure com alguna mena de representació també de gent de Felanitz a Orellana.
2: És curiós. Sí. I tu vas fer els estudis superiors a Plasència?
3: Jo vaig fer, com si diguéssim, el batxillerat i part de filosofia eclesiàstica o escolàstica al seminari de Plasència. Bueno, va arribar un moment que no ho veia clar i tal, ja, bueno, ho vaig deixar.
2: Estaves intern.
3: Exacte, sí.
2: I de fet, l'estudiaves al seminari perquè tenies vocació religiosa.
3: Bueno, això diu. Jo sempre dic que és una... té a veure, jo faig una miqueta com a la referència, amb una mena com de costum que hi ha per això. És allò que... em fa pensar a vegades en allò que diu Machado de el poema de la tierra dels Vergonzales, que diu que aquella família, que de tres germans, el primer o els dos primers era per al camp i el tercer era per l'exèrcit o per l'església. Jo era el tercer i, bueno, no crec, això els meus pares, efectivament, ni ho pensaven, això, o sigui, no, segurament ni coneixia el poema i tal, però això jo, que potser sí que hi ha com una mena com de costum o de tendència, no? I, clar, les terres que havien a casa de Pong tampoc eren tantes, o sigui, com per això, però, bueno, suficient per mantenir tota la família. I potser sí, al començament és com una mena com d'atracció o de tendència, aquesta cosa com de lluitar o de fer cosa pels altres i tal. I, bueno, i això potser sí que tenia per mi una certa connotació d'importància i satisfacció també, no? Com un ideal, com un ideal també.
2: Devies estar intern allà.
3: Estava intern, teníem vacances tant a l'estiu com per Nadal també. I, bueno, els temps que van estar allà, inclús diria que ja, entre cometes, van fer la nostra petita revolució, també.
2: No sé.
3: Yeah. Eren centres que anava també a fer com una certa evolució, no? O sigui, clar, no se podia comparar amb altres que són religiosos com més tancats, no? Nosaltres sortien gairebé, bueno, cada setmana un parell de copes i tal, i últimament podien sortir, bueno, també quasi cada dia.
2: I tu, en lloc d'anar cap a Felanitx, vas decidir venir a Barcelona. Què va fer que vinguessis?
3: Bueno, va arribar un moment, bueno, quan vas deixar el seminari, pues, bueno, vaig plantejar, a veure si havia començat a estudiar magisteri, vas fer magisteri i de fet, bueno, va arribar un moment en què bueno, ja sabia que les, com si diguessin, que el progrés i les innovacions a fer carrera a la universitat, que era una de les meves intencions i tal, pues, m'havia d'anar a alguna ciutat de gran. O sigui, evidentment, a veure, ni en Càceres ni en ciutats extremenyes n'hi havia, i, bueno, i vas dubtar entre Madrid i Barcelona. I, bueno, per una sèrie de circumstàncies quasi de casualitats, pues, bueno, vaig venir a petar aquí.
2: Quina impressió vas tenir a l'arribar?
3: O sigui, la primera impressió, jo recordo que vaig arribar aquí un mes de setembre, va ser un mes de setembre molt calorós, després vas saber que efectivament el mes de setembre és un mes quasi diria ingrat a Barcelona, perquè ja fa molta calor, hi ha molta humitat, ja, bueno, o sigui, no és precisament, o sigui, a més allò de que tornes de vacances i tu eres un mec una... I, bueno, ja coneixia, bueno, de fet vaig venir, coneixia a un amic, que és el que m'havia introduït aquí i tal, i ja vas començar a treballar de seguida, vas començar ja a treballar una... Llavors, com que ja havia quasi acabat magisteri, vaig fer convalidacions i ja em vaig matricular a Filosofia i Letres, a la facultat, al plan que ja feien per les nits, per les tardes i per les nits.
2: Uh-huh.
3: El famós plan maluquer.
2: Uh-huh. Et vas posar a estudiar i no vas parar.
3: Sí. Vaig acabar magisteri, vaig fer el famós campament de magisteri aquí a Sant Quirze de Besora, penso que era, i després, pues, bueno, vaig a fer Filosofia i Letres.
2: T'agradava estudiar o hi veies la possibilitat de treballar en una feina millor?
3: Bueno, com que ja treballava de mestre, a mi m'agradava l'educació, jo per mi com a provocació hagués estudiat Medicina. Però clar, estudiar Medicina volia dir que, bueno, que algú m'havia de pagar la carrera. No. I és curiós perquè vaig agafar dintre de Filosofia i dintre de Pedagogia l'especialitat que havia a veure, que es deia Pedagogia terapèutica. I em va treure perquè tenia assignatura de tipus A i després de tipus B i de tipus C, que eren les especialitzades. No? I hi havia una o dues assignatures que s'assemblava alguna miqueta com a psicopatologia, per exemple, tenia una assignatura de psicopatologia, tenia una assignatura que la donava també un neuròleg. I, o sigui, hi havia coses que d'alguna manera, bueno, feia alguna referència, després em vaig adonar compte que tampoc era
2: la gran cosa,
3: no era realment el que... Yeah. Bueno, estudiaven dificultats de llenguatge, de la motricitat, de tota la història, però realment no res a veure.
2: Uh-huh. I quina trajectòria laboral has seguit?
3: Bueno, després de fer, o sea, de seguida que vaig poder, jo vaig començar a treballar en una escola d'aquestes que feia la Salle, que feia escoles en barris, com si diguéssim, barris més o menys obres i tals. Vaig treballar, no sé si durant 4 o 5 anys, en una escola que es deia Escola Proa, la Salle Badalona,
2: ah, sí,
3: al barri de Sant Roc.
2: Uh-huh.
3: I bueno, pues, a més aquesta escola tenia característica que tenien integració de gitanos, o sigui, nanos gitanos i nanos de famílies de, com si diguéssim, paios, que deien ells, no?
2: Sí.
3: Va ser tota una experiència molt interessant també, perquè a més al ser d'estar relacionat a la Salle, també tenien accés a tota la qüestió formativa de la Salle, no? Per exemple, feien cursos durant l'estiu i estaven, com si diguéssim, a les últimes en innovació pedagògica, tota la qüestió didàctica i tal. Com que el mateix temps anava a estudiar, doncs, bueno, jo podia comprovar, per exemple, si havia de fer, no sé, algun estudi sobre l'Iglésia o sobre coses i tal. Inclús me'n recordo que vam fer, entre jo i dos companys meus, vam fer un estudi bastant ampli sobre sociologia del barri, seguint les teories, ara no recordo bé, de la cultura de la pobresa, que és tota, bueno, és un sociòleg mexicà, va estudiar tota aquesta teoria i tal, i van fer un estudi de camp bastant interessant sobre això, també.
2: Mm-hmm. I després d'aquí, de la Salle, cap a on vas anar a treballar?
3: Bueno, com que ja acabava la carrera de pedagogia terapèutica i tal, de seguida vaig buscar alguna feina dintre d'educació especial.
2: Clar.
3: I vaig anar per a una escola de Sant Adrià, primer, una petita escola parroquial, i bueno, allà vaig fer la primera experiència, bueno, de treballar amb nens de síndrome Down, amb autista, hi havia alguns autistes i tal, nens amb problemes epilèptics i tal, que en aquella època ho tenien tot barrejat, però a més barrejat quasi ni diferenciat, bueno, o diferenciat i tal. Però de totes maneres van tenir també, bueno, com que en aquella època tothom era jove i tothom tenia com moltes ganes de renovar coses i de saber i d'investigar i tal, doncs es buscaven assessors.
2: Uh-huh.
3: Llavors vam buscar un assessor, un psiquiatre del Centre Higiene Mental de les Corts, i ens orientava, o sigui, com havien de fer tota la qüestió i tal.
2: És la manera d'aprendre, no? Poder anar contrastant
3: la
2: teoria amb la pràctica.
3: Sí, sí. Sí. Sí.
2: Mira,
3: sí.
2: Ara posarem la cançó que has triat, que és del Charango, oi?
3: Ah, sí, sí.
2: L'has triat per alguna cosa determinada?
3: Bueno, sí, o sea, per mi no és tan gaire difícil tirar la cançó, penso que està bastant en consonància, bueno, amb molts dels meus ideals i de la meva manera de pensar i de fer i tal. Per mi és un crit rebel, però al mateix temps és una cançó de lluita, i la banda aquesta a mi m'encanta, o sea, són gent molt compromesa socialment també.
2: Sí. Mm.

0: En la tierra hace falta personas que construyan más.
1: Després de Sant Adrià ja vas anar a treballar a Vilajoana?
2: Després de Sant Adrià, vas passar un curs i mig, jo diria, vas canviar i vaig anar a treballar al Centre d'Higiene Mental de les Corts, com a psicopedagog. I llavors era, feien com que jo treballava més aviat amb nanos amb problemes, doncs treballàvem per les tardes. Llavors, pel matí, durant aquell temps, treballava en una escola de nens amb dificultats també, l'escola Sant Isidre del Prat.
1: I després ja vas anar a Vilajoana?
2: I després, sí, després, com que seguia fent escoles d'estiu i format i tal, doncs, feia una escola d'estiu sobre psicomotricitat a Vilajoana. Allà vaig veure que hi havia una convocatòria per presentar-se a el que abans es deia expressió dinàmica. Clar, llavors no hi havia ni expressió dinàmica, ni especialista titulars en expressió dinàmica, ni especialistes titulars en psicomotricitat. Jo ja havia començat a fer alguna formació autodidacta, molt autodidacta. No solament llegint coses, sinó assistint a cursos i tal sobre psicomotricitat. Vaig presentar aquesta perquè ja era una convocatòria amb exàmens i oposicions i tal, i la vaig guanyar.
1: Sí, que és municipal.
2: És municipal, de l'escola municipal, sí.
1: Aquí a Vilajoana tenia un nanos amb trastorns de personalitat, amb problemes cognitius o totes dues coses?
2: L'escola Vilajoana és molt interessant. És la institució dedicada a educació especial més antiga d'Espanya. Va ser una de les primeres d'Europa, va començar gairebé quasi al final del segle XIX. I va començar com a escola per a cecs i escola per a muts i amb bliops. Qui és el famós pianista Jordi Sabater? Va ser alumne de Vilajoana, clar, a la seva època. Llavors va quedar després com a escola per a nens d'eficiència i problemes psíquics i tal. Llavors, és quan es va traslladar, primer estava a Barcelona, al carrer Còrsega, i després es va traslladar a la Quinta Vilajoana, que és la famosa Vilajoana on hi era també mossèn Cinto. Mossèn Cinto tenia ja va passar una temporada.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors allà pels anys 20-30 del segle passat, es feia una escola amb totes les regles, una escola que a més ja tenia el seu gabinet de psicologia experimental, de tal manera que els psicòlegs de Vilajoana publicaven articles en revistes de França. I una altra data curiosa és que els directors de Vilajoana, el rector de la Universitat de Barcelona era al mateix temps, el mateix títol, era director de l'escola Vilajoana. Durant tota aquesta època, sobretot l'època de la República, va tenir un desenvolupament molt important. I com altres coses, amb tota la qüestió després de la Guerra del 36, va decaure molt. Es va canviar de l'escola, es va fer una escola nova, i es va contractar personal nou, i va arribar un moment que les coses no acabaven de rullar, no? I va fer com una mena com de renovació, i llavors van fer un ajuste de personal, i no sé si va ser cap a l'any 69, no, més tard, diu que cap al 70 i pico, 78 o alguna cosa així, van entrar unes 10 o 12 professionals nous en aquesta escola. Tot això va tenir a veure amb el canvi d'Ajuntament, com que és una escola de tutoria municipal. Quan va haver els municipis democràtics, com si diguéssim, tot això es va renovar, no? I a partir d'aquí va ser una escola que va tenir tot una... Hi havia barrejar, per exemple, nens superdotats en nens deficients, tots barrejats. I una de les, durant els anys, no?, que jo ja era allà, va intentar no separar per separar, però sí diferenciar les patologies. Diferenciar, per exemple, patologies de lo que són deficiències. Una cosa és una deficiència mental i una altra cosa és una patologia o una psicopatologia. I al final va quedar, els últims anys va quedar com a centre de dia també, ja tenien el centre de dia i el centre d'educació especial, i bueno, d'aquelles evolucions que fan les institucions, no se saben bé com, van tornar una altra vegada a ser un altre cop un únic centre, amb diferents tipus de població també, evidentment, però ja treballat d'una altra manera, com a més diferenciada, no?
1: Bueno, és un tema molt interessant que en podríem parlar molt més, i sobretot bueno, aquesta tipologia d'alumnat, no?, que ara el departament sembla que opta perquè la majoria d'aquests nanos s'integrin a l'escola ordinària, cosa que bueno, jo veig molt difícil, però bueno, això és tot un tema. Però també m'agradaria parlar de la teva implicació social al barri, perquè tu participes a la plataforma Stop Mare Mortum, i m'agradaria bueno, saber una mica els objectius d'aquesta plataforma i en què consisteix la teva col·laboració i això.
2: Bueno, treballar al grup d'Esto Mare Mortum de Quede Sants, per mi és un, quasi com un privilegi, o sigui, vull dir que és un grup que treballa molt bé, som molt conscients del que fem i del que no podem fer i tal. Aquest grup es va esdevenir, bueno, la plataforma Esto Mare Mortum, feia un any que ja existia. Bueno, jo ja d'alguna manera ja col·laborava amb grups d'aquí com l'assemblea del procés constituent d'aquí de Sants i tal. Ja s'havia format també aquí a Sants un grup de barri obert, o sigui, que treballava amb immigrants. I bueno, això parlant d'una història, a més a més jo també tenia relació amb la FEDE, o sigui, que jo també col·laborava amb una petita ONG i feien reunions i trobades i tal a la FEDE per tota la qüestió bueno, d'escolar i tal, tota la qüestió d'educació i com treballar amb les petites ONG i aquesta assumpte. Van trobar un dia que feia una convocatòria i vas trobar gent d'Esto Mare Mortum, que justament era l'Adriana Cabecera.
1: Ah, sí.
2: I a partir d'aquesta reunió es van posar en contacte. Ella ja li sonava que aquí hi havia un grup que ja havia començat a treballar sobre això, i bueno, jo li vaig comentar als companys que ja per si hi eren, la Mercè Comte, el Martí, la Roser, el Toni Pinheiro i tal. I bueno, pues, es van trobar amb algun dels que diuen que no els agrada que els diuen Estof Central, però no van fer algunes primeres reunions amb el Toni Borrell i amb alguna persona més, i bueno, ja es va constituir com a Assemblea Territorial d'Esto Mare Mortum a Sants. Portem des de l'any 2016.
1: Ja. I heu fet molta feina, bueno, almenys de sensibilització, no? De la població en relació al problema de la immigració, de la gent que està en situació il·legal, dels refugiats això, no?
2: Sí, perquè la filosofia d'Esta Mare Mortum és fer com si diguéssim pedagogia al carrer. Pedagogia sobretot a la qüestió de sensibilitzar i conscienciar la gent del problema i de les dificultats que tenim, no? Amb tots els valors que suposa de i tota la importància de defendre els valors humans, no solament els valors d'immigració, els valors de que cadascú té que l'ús de tingui capacitat o llibertat per moure i tal, sinó bueno, tota la qüestió de la vida i tota la història de respectar la diversitat.
1: I tant. És una feina molt important i necessària, vull dir que cada cop que feu una convocatòria intento venir perquè ho valoro moltíssim. Doncs mira, ja veus que el temps passa molt de pressa, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista i bueno, ens hauríem pogut esplaiar molt més, però queda aquí.
2: Encantat.
1: Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i per tot el que ens has volgut explicar.
2: De res. A vosaltres per donar l'oportunitat també.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut.

0: En Esplugues FM en trobareu cada setmana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
1: Moure, soroll. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll. Tots els dijous a les 11 de la nit. Moure, soroll.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centres

0: excursionista de ludoteca, l'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2008 del Club del Country, especial número 35 dels tots els números 1 en gairebé 40 anys de ràdio del Club del Country. Hem tancat l'any 2008 amb la música que ens aportava Montgomery Gentry, amb aquesta cançó escrita per King Daniels i Tommy Carles. En va ser segon senzill del seu album Back When I Knew It All, Roll With Me, el seu 20è senzill en arribar a ocupar el seu lloc en el top 40, esdevenint el seu darrer i cinquè i darrer número 1 a les llistes americanes. Montgomery Gentry ens ha acompanyat. Substituït i començant el 2009 amb una cançó escrita per Jeffrey Steele i Steve Robson a càrrec del trio Rascal Flatts, cinquè i darrer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Still Feels Good. Això és Here.

la cançó de Rascal Flatts, primer número 1 del 2009, substituït només una setmana a la llista per un tema de Sugarland. Segon senzill del seu àlbum Love on the Inside, una cançó escrita per als dos membres del duo al costat d'en Bobby Pinson, Already Gone és el títol d'aquesta cançó.

Un any 2009 que ens portarà molta més feina que d'altres anys, perquè les cançons varen romandre molt poques setmanes al número 1. Pràcticament tot el gener i el febrer les cançons només estaven una setmana al número 1, com és el cas d'aquesta cançó del 6è àlbum d'estudi d'en Brad Paisley. Un duet amb Keith Urban des del Play the Guitar Album, aquest Start a Band, una cançó escrita per Dallas Davidson, Ozzy Gorley i Kelly Lovelace.

0: Country Boy és la cançó escrita i enregistrada per Alan Jackson, tercer senzill del seu àlbum Good Time, una cançó que va arribar al número 1 i que seria el tercer directament des d'aquest disc. També va pertànyer a la banda sonora de la pel·lícula Unstoppable del 2010. She Wouldn't Be Gone és una cançó que ens en va portar Blake Shelton a través del seu àlbum Starting Fires, el qual en va ser el seu senzill d'avançament, cinquè número 1 de Blake Shelton a les llistes americanes de música country de Billboard, una cançó escrita per Jennifer Adam i Corey Patton.
1: Red roadside wildflower fight, only picked you, took you home, set you on the counter, oh, at least

0: maybe she'd have thought it through.
1: La primera cançó amb aquest començament de 2009, estem parlant de finals de febrer, que va estar-se dues setmanes al número 1. Una setmana també va estar-hi el tema de Dierks Bentley, anomenat Feel That Fire. Va ser el primer senzill i tema que donava nom amb l'àlbum del 2009 del mateix nom. Dierks Bentley va compondre la cançó al costat de Brett Beavers, de Brad Warren i de Brett Warren. Aquest va ser el seu sisè número.
2: She wants her nails painted black. She wants the toy in the Cracker Jack. She wants to ride the bull at the rodeo. She wants to

0: Murió.
1: Field of Fire, amb la música de Dirk Bentley. Per tancar el mes de febrer d'aquell 2009, va arribar al número 1 una nova versió d'un tema més antic. De fet, pertanyia a l'àlbum del 1990, Simple Life, de Mac McAnally. Anys després, 18 anys després, en McAnally va tornar a enregistrar la cançó com un duet amb l'àlbum d'en Kenny Chesney, aquell Lucky Old Son. Aquest va ser el tema de Mac McAnally que va arribar més amunt a les llistes americanes al llarg de la seva història, arribant al número 1 aquell febrer del 2009.

Després del duo entre Mac and McAnally i Kenny Chesney, estrenava amb el mes de març del 2009 amb un nou número 1 a càrrec d'en Toby Keith de l'àlbum Don't Make Me a Bad Guy. Aquesta cançó va ser el segon senzill d'aquest àlbum i va esdevenir-se el seu 18è número 1. Va escriure la cançó al costat de Vicky Mackey i es diu God Love Her. Just

Got to Love Her, la cançó de Toby Keith, arribant amb aquest número 1. Dues setmanes al número 1 per el següent tema que escoltarem, Sweet Thing, una cançó enregistrada per en Keith Urban com a primer senzill del seu àlbum Defying Gravity. Va ser el seu desè número 1 a les llistes de Billboard, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Monty Powell.

La cançó de Keith Urban, aquest Sweet Thing, que ens acompanyava avui amb aquest especial del Club del Country 35è, que dediquem a tots els números 1 que gairebé 40 anys ens han acompanyat al Club del Country. Una de les cançons importants de l'any va ser aquest tema que escoltarem a continuació, més que res perquè va estar-se 3 setmanes al número 1, cosa que aquell 2009 anava molt cara. Darius Rucker, el vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish, va realitzar aquest tema com a segon senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live. Darius Rucker va escriure la cançó al costat de Chris Dubois i Ashley Gorley.

River of Love, el 44è número de la trajectòria artística de George Strait. Va ser el tercer senzill del seu àlbum Trobador, River of Love, una cançó de Billy Burnett, Sean Combs i Dennis Morgan, i el darrer número de la carrera artística de George Strait. Here Comes Goodbye va ser una cançó escrita per al finalista d'American Idol, Chris Light, amb Chris Lagerberg. Va ser el senzill enregistrat per Rascal Flatts des del seu àlbum Unstoppable, i va ser el seu desè número 1.

Topable, Here Comes Goodbye, el número 1 de Rescalflats. It's America, de l'àlbum del mateix nom, de Rodney Atkins, una cançó escrita per Brett James i Angelo Petaglia, i que també va arribar al número 1, i ho va fer durant 2 setmanes.

Night Open, el seu segon número 1 a les llistes de Billboard. Amb aquesta cançó us deixem per al programa del dia d'avui i ens emplacem a la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç

aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per a dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. el Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
7: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Txernego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a la Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: on trobaràs informació sobre l'Esplugues Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM.
2: Són les 6 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
0: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per a dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Dono gràcies a tots els que estan des del dia 1. Encara estic esperant la meva condena per tu. Rejo per la família que estima la seva gent. M'enric del panorama català. A vegades innocent el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, com fèiem cubates al sol de la costa. Quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de la risa xerí, de no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre el sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada. Quan en rebia el cos fa amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petard, dues ens fa tard. Els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia. Les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni. Quan pujava a l'escenari tot es feia gran. Altres hores ara estuve, yeah. Cantava per poder seguir endavant.

Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, el Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:15 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants

Grans forts d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brick, Canovelles, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brilles. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a la Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoll.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, sempre estem oberts, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així. O sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació o de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç. I a partir d'aquí entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Però ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és, que ara està, és un nom. Bueno,
1: ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que

0: anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional, el ser d'un grup de teatre.
0: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre gent. Tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder, que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent que a la situació personal de cadascú.
1: És que de fet en altres països, l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades, doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
0: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però, bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
0: Existeix a tothom, la por escènica. Des del més professional, almenys, sempre ha existit. I va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment o pel que sigui hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
1: L'energia que et pot transmetre als companys.
0: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
1: ajuda els altres.
0: I això els acompanya. I això és d'agrair, no?
1: Doncs, Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
0: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica... per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis. Pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. a banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, doncs, com que ho he fet molts anys, aleshores doncs ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
1: Quan, de grups,
0: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i, bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll. I ja porto, doncs, forces anys.
1: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
0: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe, no? Ostres, doncs ens va perfecte per fer decorats, no? Clar. I a més es vol apuntar, doncs, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, doncs perfecte, perquè també, doncs, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però que li agrada el món del teatre.
0: Que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir, hi ha molta...
0: Hi ha molts.
1: Moltes tecles a tocar.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
0: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació,
0: sí,
1: i que, bueno, que ens diguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
0: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i, bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de billar. I parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
4: Sí.
3: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
5: Bona tarda.
3: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
5: va començar el 1987.
3: I directament on esteu ara aquí en el... Esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
5: Sí.
3: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
5: Al mateix puesto. Sempre hem estat allà.
3: Ah.
5: No, al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
3: Sí, a dintre del bar.
5: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
3: Quants socis sou ara aproximadament?
4: ara més o menys són uns 23, sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per els estatuts que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
3: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte. Que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles, la història del billar.
4: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleòpatra no tenia referències que jugar al billar.
3: Jo tampoc, però, bueno, m'ho he descobert i és un sobte.
4: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
3: Que situem l'origen del billar a França directament.
4: Jo lo situaria a França.
3: Tot i que mundialment és molt estimat el billar. Abans d'obrir micros parlàvem, que sí. Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
4: Sí.
3: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Mm. Però quines mides té el tauler de billar? O com se li diu? La taula, no? La taula de billar. Quines mides té?
5: 1,42 per 2,84.
3: 1,42, metre 42.
5: D'amplada per 2,84 de llargada.
3: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
4: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
3: I com se li diu?
4: És un billar francès.
3: El francès, l'autèntic.
5: És un billar de gran maig.
4: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
3: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
4: No, quan té forats és un billar americà que li diuen a l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament aquí.
3: A tres bandes és que no hi ha els forats.
4: No,
5: ni a la lliure, hi ha molts...
4: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
5: Ara, no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
3: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avens. Quantes taules teniu?
5: Dues.
3: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar?
4: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
3: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
4: De dilluns a diumenge. Mentre que estigui funcionant. De 8 del dematí a 11 de la nit.
3: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
4: Sí.
3: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supra-events. Quines serien? Hi ha competicions més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
5: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
3: I teniu jugadors que hagin sortit d'aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
4: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con l'equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat, per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
3: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
4: No. És més per la gent que no està disponible.
5: Gent, i un tema també de que això val uns diners, l'inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
3: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
4: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
3: És una gran afició. De fet, tenim diversos bars aquí a Esplugues. Ara no els tinc localitzats, però n'hi ha hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
4: Sí.
3: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez, també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut. El Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
4: En, en el, la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en, com se diu, el...
5: L'Ateneu.
4: En l'Ateneu de Sant Just.
5: Tenen dos taules.
4: Tenen també. Dos taules també de billar.
3: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
5: no,
3: també...
5: No, però això és de billar americà. Són billars americans. És un billar petit de billar americà.
4: Va. I el d'Ora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són... És veritat. Són d'Ora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són, són americans. No són francesos.
3: I tot, i la gran afició que hi ha en general...

0: Només teniu 25 socis.
1: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
0: El peix que es mossega la cua.
1: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
0: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
1: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
0: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
1: Que passi per la secció... i serà atès con tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
0: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
1: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells i d'ahí me va vindre l'afició. I llavors pues, tens molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no és un lloc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
0: Heu de practicar molt? Moltes hores.
2: Moltes hores.
0: Molta paciència. Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
1: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
0: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
2: No, va, relaxa una mica, sí que relaxa una mica.
0: I en quant a la concentració?
1: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
2: Bueno, però si estàs concentrat normalment en fas surten més boles que no sí. D'altra manera.
0: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
2: No. En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar el billar.
1: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, pot ser des de los...
2: Sí, bueno... Ja
1: 35, 35, 38, fins persones molt...
2: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
0: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
1: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, doncs jugues amb una llargada o una altra llargada.
0: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
2: Hi ha de tot el que vulguis. Tacos. El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, això jo vull dir que depèn de lo que vulguis. Però que, tot...
1: però que lo important són les mans del jugador.
0: Les mans i la vostra concentració.
1: Les mans del jugador és l'important.
2: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
1: Però... el taco ajuda, però no és tot.
0: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
0: Empolenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
1: Sí, el guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, lo que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer amb el guix perquè no ho feixi.
0: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
1: Les boles.
0: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
1: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
0: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra... El... Sí, això...
1: sí bueno, has de ficar ratllades, has de ficar negres...
2: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran,
1: és les més boles gran, més gran més que
2: petites,
1: la
2: les boles més petites...
1: És un billar molt difícil.
2: I bueno, i s'han de ficar dintre de...
1: L'snooker.
0: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
1: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
0: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així. O...
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha...
1: A la banda.
2: Quilles, hi ha la banda... És que hi ha moltes modalitats, amb les tres boles.
0: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
1: No.
0: Doncs seria important.
1: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
0: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
1: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
0: Doncs... Poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
1: Jo quan era petit, ja t'he dit, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
0: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
1: sí,
0: perquè els nanos practiquin.
1: Sí, al parc.
0: Ja no dic posar ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles de... d'escacs aquí a Esplugues.
1: Sí, i de ping-pong.
0: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
1: A l'Avens.
0: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
1: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I llavors si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues, ahí estem barallant-nos totes les tardes.
0: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè... Hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica. Mm. a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no? Bueno, o és tot cinema?
2: Al nostre nivell, no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar, o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
1: Això sí que ho hem vist. Quan li toca tirar, triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
0: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
1: És realitat.
0: És aquesta, sí. La manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
1: Sí, sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
1: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
1: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
2: ja
0: per part vostra és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè, clar, el drap que hi ha sobre la taula, que no sé si deu ser un feltre...
1: No, és un panyo d'un teixit especial, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
1: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
0: Tot sencer, perquè no es pot fer un apanyo.
1: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canvien les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
1: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que
1: val... 2.600.
0: O sigui que s'us va el pressupost dels socis?
1: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que no serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
2: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
2: per
0: important.
2: Poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
1: Ara fa el mes de maig, van canviar una taula, una de les dues taules la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquestes tindria 30 anys, com a mínim.
1: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
1: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, es les de fer a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et escrivi per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu un que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa? O teniu algun nom, per exemple? Ha fet un tirabussó, que no seria el vostre cas.
1: Bueno, hi ha alguns noms? Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida sense banda.
2: El tiquitaca, que hi ha molts.
1: N'hi ha moltes.
2: Hi ha moltes jugades, tipus de jugada.
1: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
1: d'influència
2: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
0: D'acord, les tatxes estarien
1: a sobre de la taula. A sobre de la taula,
2: al voltant,
1: a la banda.
2: Al voltant de la
1: fusta. Per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el billar està dividit per un costat en 8 quadros i amb l'altre en 4.
0: Estàvem parlant ara de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes us donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
1: el cop
0: que li has de donar i la direcció que li dones.
1: El cop, la força i la direcció.
0: I tot això és molta pràctica.
1: Clar.
0: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
1: Són mans. Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
0: I a més, quan ho dius, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar. No,
1: el billar mai
2: no s'ha acabat mai.
1: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
0: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: Corea,
0: billar a
2: Vietnam,
0: les escoles.
2: Xina. Tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
1: Ni es veurà.
2: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
1: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica... Juguen diferent, la manera de tirar les boles les tiren diferent, ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I...
1: Allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
1: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenint el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades, eh?
2: Quatre vegades, no, em sembla?
1: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que no considereu interessant.
2: Bueno, a nosaltres ens agradaria pues, estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això ja, això s'ha parlat amb Junta de l'Avenç,
2: el tema aquest. I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
1: I poder representar el poble d'Esplugues, clar.
2: I poder representar...
1: Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
2: El poble i a l'Avenç, clar.
1: I a l'Avenç. Mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
2: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
2: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor, un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
1: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, eh? A poc a poc i tot es...
1: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant los anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
0: A més, és molt diferent com, per exemple, tu que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis, clar, i te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
1: no, jugar.
0: El billar no.
1: No.
0: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
1: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
1: Molt
2: ja
1: complicat,
2: una vegada,
1: molt complicat i molt car.
2: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt. Però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
1: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
2: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
1: I si una pissarra tot, te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano que és superdelicat.
1: Correcte.
0: I necessiten persones especialitzades.
1: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
1: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores, i les hores
2: són cares.
0: Sí,
2: perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
1: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus, ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció.
1: Per sota té calefacció.
2: Té unes resistències per sota de la pissarra, que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
1: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat, ni perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat, això, eh?
1: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... Aire condicionat en el billar,
2: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
1: sí,
0: de que passéssiu per la ràdio.
1: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
1: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avens, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu dreta. Una
2: abans
0: porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari, exacte, a la dreta.
0: A la dreta, i allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, clar.
2: Bueno, parlar també se'n parla
0: però
2: una mica.
0: Però poquet, perquè... perquè alguna vegada sí. Que he passat, no, no
2: sí,
0: se senten moltes...
2: Sí, bueno, normalment
0: moltes...
2: la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno, exacte. Sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari...
1: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
1: bueno...
0: I algun dia a dalt, sí. A la Pau Pujol,
2: el Zumba... i bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors.
1: Però bueno,
2: i a dalt se sent, sí, els sostres,
0: se sent tot. I a més l'Avens és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
1: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, doncs funcioni.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Molt bé.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la festa major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a la Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer, Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Doncs benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ens va visitar la Marta Medrán, sommelier de formatges, en un programa que va ser molt entranyable i vam fer també un tast en directe de diversos formatges que ens acompanyava. I avui, després de dos o tres incursions per altres mons, avui tornarem i farem un camí pel món del vi. Aquest camí el farem de la mà d'un professional, en Freddy Passal.
1: Hola.
0: Què tal, Freddy?
1: Molt bé, encantat de venir.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. En Freddy, com veureu, és un home molt polifacètic i ho anaureu veient a partir de la conversa que tindrem. Entre nosaltres ens agrada molt conèixer, a part del que fan, també doncs, una mica la vida de la persona convidada, perquè sempre ens ajuda a entendre, no?, la seva passió, la seva professió, o com ha arribat fins allà. I jo sempre també explico una mica la part aquesta de producció, de contacte amb el convidat, com hem arribat a que estigui sentat avui al nostre estudi. Llavors, amb en Freddy vam coincidir amb un curs de locució de ràdio, a Radiofònics, de la mà del Sergi Caballero, que és locutor de SER Catalunya i era el nostre profe. Llavors vam connectar ràpidament, perquè allò que de seguida veus la persona, i jo crec que ens vam sorprendre els dos, no?, de trobar-nos

0: Sí, he anat com a sommelier diverses vegades i a més estic encantat de treballar amb ella, que és una persona a la que estimo i admiro.
1: Molt bé, fantàstic. Això segur que dona un bon resultat com a programa, i de fet jo l'he escoltat alguna vegada i realment és així, es veu molta sintonia entre vosaltres. I, com deia abans, el Freddy és un home polifacètic, jo diria, donarem simplement una pinzellada. Està regentant una botiga de vins a Barcelona, que ara ens explicarà. A més és sommelier, i a més, fa poc, com ens explicarà també ell, ha entrat al món de vitivinicultor, com a producció de vins propis. I això ja crec que tanca una mica un cercle de tota aquesta aventura. I llavors, com veieu, la seva vida està vinculada al 100% al món del vi. Per tant, no podríem trobar un millor guia per aquest programa d'avui. Però, abans, m'agradaria que expliquessis d'on vens, la teva experiència prèvia.
0: Sí. A veure, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però de seguida vaig entrar al món de màrqueting, publicitat. Era un moment que l'online ho estava petant, vaig estar d'assessor de SEO i SEM, o sigui, sempre aquest camí una micona entre publicitat i màrqueting, que em va portar també a treballar a agències, vaig anar a viure al Brasil, que després va ser una experiència que tampoc em va entusiasmar i vaig decidir tornar, però vaig estar a una agència de publicitat en allà, productores de cinema, saps? I de cop i volta, doncs un dia a casa em diuen: "Ep, has de venir a ajudar."
1: És fortíssim el canvi, no? Perquè, clar, estàs en un món que és completament, m'imagino això que dius, molt, molt, molt, molt vinculat a la part més artística, i de cop i volta, què passa?
0: Sí, no, i a més, no només artística, sinó aquest punt quasi, quasi glamurós, no?
1: Des
0: que, abans del programa que xerràvem, et presenten a la Molina, et presenten al David Fernández, saps? I dius, ostres, que estic codejant-me entre estrelles amb un sou...
1: T'enlluerna una mica,
0: xulo,
1: no? També, tot això.
0: Tens 20 i pocs anys, estàs menjant el món, però, bueno, el meu pare patia un càncer molt sever, i ell estava treballant a les botigues de vins, perquè abans no era una botiga, sinó que eren una sèrie de botigues, i va necessitar que el meu germà i jo anéssim a treballar per donar-li un cop de mà, perquè ell sol no se'n sortia.
1: Era un negoci, diguéssim, ja familiar previ d'ell.
0: Sí, exacte. Ell va entrar primer com a soci, després resulta que els socis es van voler desmarcar del projecte, perquè el món del vi és complicat, donen molts pocs beneficis econòmics. Donen molts beneficis, però econòmics poquíssims.
1: Això és molt curiós, eh?
0: Bueno,
1: ja anirem parlant, no?
0: Ho aniràs entenent. I al final, pues, clar, el meu germà i jo no sabíem res de vi. Res. No en bevíem, de vi. O sigui, el meu pare no bevia alcohol, pràcticament. Però res. El tema és que li va fer molta gràcia quan ell va deixar la seva feina, amb la feina on havia treballat tota la vida, i li va fer gràcia això del món del vi, s'hi va ficar. Ell tampoc tenia gaire idea del món del vi, però li interessava. Simplement li interessava. I aquest interès, doncs, ens el va passar a nosaltres. I nosaltres, bueno, un interès una miqueta obligat, en el cas del meu germà i meu, però a mi se'm va quedar l'interès i, de fet... Pues he estat els últims 15 anys de la meva vida dedicats única i exclusivament al món del vi.
1: És molt interessant, sobretot veure que moltes vegades ens passa que arribem a un puesto sense haver-ho visualitzat mai, clar. És a dir, moltes vegades la professió en la que acabem no és aquella en la que un dia havíem pensat o havíem format.
0: Exacte, tu planifiques la teva vida, i faré això, i faré l'altre, i després la vida fa... Riu una miqueta de tu a la cara, però... et porta per camins interessants. O sigui, al final, la vida de cadascú s'assembla molt a l'Odissea, no?
1: Sí. Llavors tu acabes, diguéssim, amb aquest negoci familiar, que en principi és una botiga?
0: És una botiga. Bueno, primer formo com a sommelier, trec el títol de sommelier, perquè, clar, has de vendre un producte que si no l'entens, no el comprens, no el vius, no el sents, no el tastes, no el tal, doncs costa. Em vaig formar... I vaig decidir, doncs un cop mon pare va morir, canviar una micona la idea de negoci, com estava estructurat, perquè si m'ho havia de quedar, ho havia de fer meu.
1: Clar.
0: O sigui, el que no podia fer... O sigui, jo entenc que existeix el concepte llegat, però llavors estaria més obligat que mai. I jo vaig veure una oportunitat de dir...

0: crec que el meu pare estaria molt més orgullós si veiés que he agafat allò que ell em va donar i ho he transformat i ho he mantingut alhora. Perquè de vegades, si no transformes, no ho pots mantenir.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquest procés és complicat a vegades de fer, també quan hi ha un canvi generacional, per l'enfoque, per moltes coses, no?
0: Sí, jo, per exemple, doncs, passes de ser una botiga més o menys genèrica de vins, que és el que passa quan no entens el producte, crec jo, que dius, bueno, doncs a veure, què és conegut? Al final tu has de vendre i el que estàs pensant són les ventes i vas allò que consideres, doncs mira, això ho vendré i això no ho vendré. I va haver-hi un moment que, parlant amb gent, no sé què, és que això és molt difícil de vendre, i jo sóc cabut, sóc molt cabut. I per què és difícil de vendre? No, perquè la gent no està acostumada. Bueno, la gent no està acostumada, doncs acostumem-la.
1: Hem de canviar hàbits.
0: Sí, perquè a mi això m'encanta. Ho he explicat algun cop, que un cop va venir una persona que per mi és molt important en el per què jo em dedico al món del vi, que és l'Amós Banyeres, que és un vinyeró del Penedès, i jo estava acostumat que venien comercials a la botiga, tots ben vestits, perquè al final un comercial ha de tenir una bona presència, per dir-ho així, perquè vas a vendre un producte, i molts cops tu representes una casa que ni tan sols és casa teva, però ho has de fer. Però clar, l'Amós va venir tal qual, portava les ungles brutes, anava amb les botes de treballar a la vinya, i què penses? Home, sí, lo normal, pues a Barcelona ciutat tampoc és tan normal quan et venen a vendre vi. I jo vaig al·lucinar i vaig voler tastar el seu vi a mi em va entusiasmar, és un vi que es diu Vinya Oculta, i és potser un vi que li tinc un carinyo i tal, perquè jo sóc qui sóc en part gràcies a l'Amós Banyeres i aquest vi, que em vaig emparrar a vendre quan tothom em deia que seria molt difícil de vendre perquè era un vi natural, i a mi, clar, vi natural, què m'estàs parlant? Què vol dir natural? Que els altres no ho són, saps? No ho sabia prou. I vaig decidir, jo vull vendre aquests vins. Aquests són els vins que m'agraden. I d'aquí a no vull vendre vins que a mi no m'agradin, que és el que tenim ara.
1: Com un concepte de dogma, no? Allò per començar. Home, és molt interessant això que dius, perquè realment al final, quan tu estàs al front d'un tema d'aquests, has de creure totalment amb el producte, no? Suposo que és la base d'això, no?
0: Sí, i tenir il·lusió, i encara que sigui una miqueta, encara que tinguis aquest punt de bogeria, l'altre dia parlant amb tu, te'n recordes que et vaig dir una frase que deia el meu pare?
1: Sí, sí.
0: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
1: És una frase bastant, bastant clara, de que realment som nosaltres els que ens posem sempre, no?
0: Sí, hem de ser una mica naïfs. És a dir, no cal ser un boig somiatruites, no cal arribar a aquest extrem, però no hem de perdre aquest punt de la il·lusió i de ser una miqueta naïf i pensar que si realment ho desitges ho pots aconseguir, perquè la vida està feta de somnis.
1: I escolta'm una cosa, quan decideixes també fer aquests estudis de sommelier, això pels que som profans amb la matèria, que no en tenim ni idea, normalment tenim estereotipada la imatge del sommelier com una persona, el que sempre hem viscut, no? Una persona
0: amb una petxina penjant.
1: Vestida allò de blanc, amb aquesta petxina que dius, amb un tratxo, un vestit negre, no? Molt refinat, una persona com molt ben posada. I, en canvi, l'experiència personal meva, a part de tu, que et conec, altres persones que també conec, són gent molt normal, que té una passió per la seva feina i que, a més, quan t'assessora, quan t'ajuda, realment veus que el que hi ha és molt coneixement darrere, no? Més que aquest posat. Ha canviat ja el tema aquest de sommelier, m'imagino. No?
0: Jo crec que no és que hagi canviat, crec que s'ha ampliat. És a dir, no només s'ha ampliat, també hem recuperat coses que abans es feien, que es van deixar de fer, però que ara es tornen a fer, que és que jo comparo que el sommelier amb una figura literària, amb Virgili, a la Divina Comèdia de Dante. No? Virgili va guiant pels nous cercles de l'infern a Dante i li va explicant una micona, saps? I al final qui treu una conclusió i tal és Dante, no? Que ho escriu i t'ho expliquen a tu. Però els sommeliers som Virgili, nosaltres et guiem. No fem que t'agradi una cosa que a tu no t'agrada. No t'hem de convèncer de coses. Te les hem d'explicar. I ja està. Jo, per exemple, quan fem tastos, a mi no m'agrada guiar en els tastos o suggerir, sinó m'agrada que la persona que està tastant arribi a un estat que estigui còmode amb mi, parlant de vi, que no tingui por i que pugui identificar les olors que a ell li surten. És que em diu, és que a mi em fa olor a vernís. Doncs si a tu et fa olor a vernís, fa olor a vernís. Què hi farem?
1: Així de clar.
0: Clar, jo no puc dir, no, no és veritat, no fa olor a vernís, fa olor a gerds en primavera. Que això és ridícul.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no puc dir que allò que tu estàs olorant no és cert. Perquè al final això és un tema de memòria. El teu cervell el que fa és identificar aromes per la teva experiència. És un tema de memòria. És com si tinguessis un arxiu i comença, el teu cervell va mirant allà l'arxiu a veure, M, de meló, no, però P de, mira, P de préssec sí que en ve. Ja? Això és el que fa el teu cervell.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que si jo et dic, no, préssec no, meló, meló. I tu, ja, és que a mi em fa olor a préssec.
1: A mi em ve per aquí i és el que hi ha, no?
0: Clar, això és el que... El que no han de fer les etiquetes de vi i que, no han de, i que jo considero que els sommeliers no han de fer. També és veritat quant temps tens. Tu estàs clar. Treballant de sommelier en una sala i t'han demanat un vi, què tal és aquest vi, i has de fer una descripció més o menys curta que satisfagui el client. Clar, aquí tampoc pots fer tot un exercici de tas, perquè és que has d'anar a la taula següent.
1: Clar.
0: Clar, depèn una micona. Jo estic a una botiga, jo tinc molt més temps a perdre amb cada client que un sommelier de sala. Un sommelier de sala... ha de ser una miqueta més diligent perquè té molta més feina que no pas jo.
1: Inclús a vegades també quan es fa maridatges, no?
0: Clar.
1: Que llavors a lo millor tens 4 o 5 taules amb les que vas canviant i és el que tu dius, tampoc suposo que tampoc pots dedicar-te.
0: És que no només has d'explicar el vi,
1: clar.
0: També has d'explicar el plat.
1: Clar, clar, clar.
0: I si has d'entrar en que les partícules olfactives que desprèn el llamàntol comparteixen un 85% de característiques amb aquesta Sauvignon d'un poli
1: no
0: fumer...
1: No superien.
0: Bueno, superies fred.
1: Està clar.
0: Eh? O amb tàper, sí, ja t'hauríem posat per emportar i de cop i volta estaries a la porta del celler de Can Roca tot ple de bosses amb tàpers, perquè és un menú degustació, dient, bueno, pues, ni ja, tan mal.
1: Ha anat bé, ha anat bé. I escolta'm una cosa, tinc interès també per saber una mica aquests estudis, on ho vas fer o, i en què consisteix exactament?
0: Jo vaig estudiar a l'ESOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Consta de 2 anys. Hi ha diferents formacions. És a dir, tu tens cursos monogràfics, tens intensius... És a dir, jo vaig fer aquest, que és de 2 anys. El primer any et centres en vins espanyols, on estudies doncs, una mica de viticultura, una mica de vinificació, totes les denominacions d'origen d'Espanya, els tipus de sols, els estils de vins, les varietats, més o menys, coses que t'has de saber de memòria, que és que són bàsics per fer de sommelier, no per
1: sí, sí,
0: gaudir clar. Del vi, sinó que no té
1: sí,
0: res
1: sí,
0: a veure.
1: Per fer-te un expert en el tema, clar.
0: Bueno, més que res, perquè tu hauries de saber que... O sigui, treballant de sommelier has de saber que Catalunya té 12 DOs, que hi ha 72 denominacions d'origen a Espanya, tantes indicacions geogràfiques protegides, si no recordo malament, eren 115. Clar, tu això ho has de saber. O sigui, és una cosa que no et pots oblidar. És una base que necessites per treballar de sommelier, per gaudir del vino, és una altra cosa. I a segon, fas exactament el mateix, però a nivell internacional. Clar, ja entres a França i totes les seves denominacions d'origen, Itàlia, Europa de l'Est, Alemanya... Clar, i tens professors específics per cada subzona, perquè, clar, ja tens experts, tens gent que és experta en una microregió de la Borgonya.
1: Ah, perquè, a més, hi ha producció de vins ja pràcticament a tot el món.
0: A dia d'avui, bàsicament, a tot el món podries fer vi. Una altra cosa és si seria prou interessant per al mercat...
1: Clar.
0: Però tu, hi ha uns nanos a Tailàndia que estan cultivant les vinyes sobre balses, unes balses verdes que floten en el riu, tenen 2 collites l'any. Bueno, aquí seria impensable, això. Però ja ho estan fent, hi havia a l'Índia, hi havia a la Xina. A la Xina ho estan fent superbé.
1: Sud-àfrica, per exemple, a Xile.
0: Sud-àfrica fa molts anys.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Tu has de pensar que... Allà on... A veure, no és un tema religiós, eh? Però si hi ha cristians o hi ha jueus, hi ha vi, perquè és necessari pel rite.
1: Pel rite, exacte. Sí, sí, sí. Sí.
0: Ja, i de vegades em surt més a compte plantar aquí 4 ceps i començar a fer vi, encara que sigui per fer la missa dels diumenges únicament, que anar important ampolles de vi des de l'altra banda del món.
1: Molt interessant i de fet, trenca una mica això que parlàvem ara, perquè un cop que tu acabes aquests estudis de sommelier, em sembla també molt coherent el fet de dir, si estic al front d'un negoci amb el que vendré vins i amb el que vull escollir que vull vendre, no?, i com arribar als clients, formar-te, etc. I ja has passat aquesta primera fase. Parlarem després, si et sembla, també una mica de l'experiència com a sommelier purament. Aplicat a la botiga, com es diu la botiga, per cert?
0: Vinus and Brindis.
1: Està a Barcelona.
0: Està a Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf.
1: Perfecte. Doncs llavors, un cop que tu ja estàs al front plenament d'aquesta botiga, comences amb tot aquest projecte, i en què es converteix aquest projecte que dius que el vas fer teu?
0: Doncs mira, jo, un paral·lelisme, i a més és molt graciós, un paral·lelisme amb el carnet de conduir que jo no tinc. Quan tu t'estàs traient el carnet de conduir, que intentar-ho sí que ho he intentat...
1: Em sorprèn, eh?
0: Tu has de conduir... Com el profe et diu que has de conduir, oi?
1: Sí,
0: quan a tu t'ensenyen a ser sommelier...
1: Després ja no, eh?
0: Ja, després ja no.
1: Després ja fas el que vulguis.
0: Passa exactament el mateix. Clar. Tu aprens a catar de manera acadèmica. És a dir, com si anessis a un concurs de sommeliers. Però després arribes al món real, entren clients, i si tu comences a fer una cata acadèmica, et miren com si fossis, no d'un altre planeta, d'una altra galàxia.
1: Clar.
0: O sigui, estàs dient coses que els hi sonen a xino i de cop i volta dius haig d'adaptar el meu llenguatge, jo haig de parlar d'una manera diferent, haig de ser no només més proper, o sigui, haig d'explicar coses que tinguin sentit pel meu client. No només ser molt amable a l'hora d'explicar una cosa molt tècnica, que això no serviria de res, sinó que ells puguin fer seu un llenguatge sense que sigui impostat. Llavors aquí ve el de fer-m'ho meu. Llavors vam començar a canviar el llenguatge, vam començar a fer... Ara ja fa 8 anys que cada dimarts fem un esdeveniment obert que es diu Stranger Wines. Es va posar de moda Stranger Things, la sèrie.
1: Sí.
0: I vam dir, vale, doncs Stranger Wines, què farem? Doncs cada dimarts presentarem el vi més raro que trobi.
1: Raro, nacional o internacional, el que sigui.
0: El que sigui. Algú que diguis, hòstia, això és sorprenent, perquè no és comú, no és normal.
1: I agrada? Sí.
0: De vegades agrada, de vegades no agrada.
1: No dic el vi, dic aquest concepte de provar alguna cosa completament...
0: El concepte encanta, sí. Normalment estem plens els dimarts. I és molt divertit, perquè veus a la gent que un altre ve un dimecres a la botiga i té prejudicis, però ve un dimarts i no té... El dimarts els prejudicis se'ls deixa a casa. I
1: és una experiència nova, no?
0: Sí, ells venen a... Bueno, a veure què ens porten. Pues mira, vaig portar, per exemple, un vi de Síria, i clar, també va, sí que és veritat que va coincidir en el moment que hi havia molts refugiats siris, aquells terratrèmols que va haver-hi, i molta gent va gaudir molt en plan, ostres, merci, perquè ens estàs donant un punt de connexió amb un poble que tenim ben lluny i que, sí, tu ho veus a la tele i ets conscient de que la gent passa problemes, però com més vincles empàtics, més ponts trobis amb la gent, més teu t'ho fas, més t'interesses, més et preocupes, no? Ets més empàtic.
1: Sí.
0: Va ser molt divertit, a més, en aquest cas sí que tots els beneficis que vam fer aquella tarda amb el tast van anar tots directament a Creu Roja. O sigui, no ens vam quedar aquí... El vi no el va comprar la botiga, el vaig comprar jo a la meva pròpia butxaca i tal. Bueno, perquè es poden fer coses molt xules... I no sempre has de guanyar diners, que jo crec que aquí és on el meu pare pues, potser diria, nen...
1: T'estàs equivocant.
0: Això que estàs fent és molt divertit, però potser no m'encanta.
1: Llavors, diguéssim que també estàs enfocant el negoci, ho dic perquè considero que és interessant. El món del vi és molt ampli. I llavors és molt interessant veure que tu estàs enfocant el teu negoci com un punt de trobada també per clients, no? Si no tinc mal entès el concepte, feu diferents events, inclús tastos, tant a la botiga com a fora.
0: Fem tastos particulars, tant dins la botiga com fora. Tenim dos esdeveniments oberts cada setmana, que són els Stranger Wines, que hem parlat, i una cosa que em vaig inventar, que es diu Zumo de Pepino.
1: Zumo de Pepino.
0: Zumo és un eufemisme.
1: Ah, perquè no va dir això. Té poc a veure amb el vi, a priori. Eh?
0: Tot va venir perquè va venir... Va entrar una persona a la botiga i no va quedar satisfet. Considerava que els vins que teníem no eren de prou categoria, que ell per sota de 200 euros no comprava res. Perquè...
1: O sigui, relacionava qualitat amb preu directament.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ell va esgrimir el seu argument i es va quedar així tan ample i molt tranquil i va marxar. I era divendres i a més va dir que marxava perquè pujaven, no diré on pujava perquè pobra gent deia no té cap culpa, però és igual. L'oient ja s'ho imaginarà, saps? Que pot ser cap a una banda o cap a una altra, però ja s'ho imaginarà.
1: Passant un túnel.
0: O no, saps? Però
1: bueno.
0: Però bueno. I llavors vam dir, ai, una miqueta de ràbia, no?, ha fet aquest senyor. I vam mirar que teníem una ampolla que eren... No recordo exactament quina era, però sé que el preu eren 60 euros. Tampoc era una barbaritat per lo que aquest senyor demanava. Volia. I vaig dir, pues avui, que és divendres, obrirem això. Què costa l'ampolla? 60. Surten 6 copes de cada ampolla a 10 euros la copa. I així tothom el pot tastar. I ho farem els divendres. I el nano que treballa amb mi em diu, i per què els divendres? I perquè aquesta gent marxa.
1: Que se n'aprofiti algú altre, no?
0: Que se n'aprofiti algú altre. I zumo de pepino, que quan dius aquesta moto és un pepino, aquest cotxe és un pepino, no?
1: Està bé, està bé.
0: Pues un eufemisme. I ho vam posar així perquè ens va donar que si posàvem els divendres obrim grans vins a copes, potser atrauríem a un públic diferent del que preteníem que vingués.
1: Clar. Està ben pensat, és bona idea, és bona idea, sí, sí. Molt bé. Llavors, també vinculat amb això mateix, has comentat que també fas events a fora i suposo que això dona per moltes experiències. No?
0: Moltíssimes.
1: Perquè un tas el fas tant a nivell particular com algun event d'empreses o com algun altre... Quina és alguna història que se t'acudeixi vinculat amb això?
0: Mira, te n'explico dos, un de molt ràpid. És a dir, per exemple, tastos per particulars... en fem pràcticament cada setmana, que és un grup d'amics que volen fer un tast, que volen fer un tast en el sentit de que volen aprendre, però també s'ho volen passar molt bé. Perquè al final han de gaudir. Llavors, aquí és on nosaltres fem servir un llenguatge proper, que s'entengui bé i que ells el puguin fer seu, que és el que parlàvem abans, i que gaudeixin. I fins i tot alguna putadeta, en el sentit de colar-los un vi que no, a veure què pensa, no sé què... Fer riure amb ells, no d'ells, sinó amb ells. Fer exercicis de, va, què pagaries tu per aquest vi? I jugar al precio justo, qui més l'encerti se'n dona ampolla, saps?
1: Ah, està bé, està bé, està bé.
0: Que sigui dinàmic, que sigui divertit, perquè al final el vi amb moderació és molt divertit. Sense moderació, no, però amb moderació és divertidíssim. I això ho hem de traslladar al client. Però un altre tipus de tas completament diferent va ser per una fundació a Madrid, i que, diguem que, els, no sé si eren 60 persones que van assistir al tast, els vam privar del sentit de la vista. I els hi vam explicar...
1: Com a cegues, digues-hi.
0: A cegues absolutament, en el sentit de que 10 minuts abans de començar el tast ells ja portaven una vena als ulls i no podien veure res. I a més, sé que no podien veure res, perquè jo també he fet servir aquesta vena i allò fas així arrufes el
1: no
0: nas
1: pots fer trampa, no?
0: i pots veure una miqueta per sota no
1: pots fer trampa.
0: No podies fer trampa i els ensenyàvem com una persona sense capacitat de visió es mou per una taula quan va a sopar o a dinar, no? I expliquem com fa servir la mà esquerra per detectar el got d'aigua, la predisposició de les copes, dels coberts, dels tovallons, del plat, etc. I quan vam aconseguir... Clar, al principi veies que la gent anava amb les mans boges,
1: clar,
0: la gent estava molt tensa, estava
1: preocupada.
0: Atabalats
1: una mica, clar.
0: Vam fer uns exercicis de respiració, també de descriure els on érem, com era la sala, a qui tenien al seu costat, no? Que es familiaritzessin, que no seguessin cap endavant, sinó que seguessin amb l'esquena ben amb el respaldo, ben asseguts i tal. Va ser un tas meravellós. El vam harmonitzar amb un petit maridatge, algú per no sé què.
1: Per anar acompanyant.
0: Els vins eren boníssims, però no eren importants. El que era important era aquesta capacitat de quan et falta un sentit, com s'adapten la resta... A veure, com s'adapten, entén-me.
1: Sí, sí, home, és una experiència curta.
0: Microadaptació, que... perquè no parlem d'una adaptació completa, perquè això necessites molta més pràctica. I tal. I... va durar una hora i... No, dues hores i pico el tast, i va haver-hi un moment que vam dir, bueno, doncs ara us podeu treure les venes, a poc obriu els ulls, perquè després de tanta estona sense la llum dels flexos que hi havia en aquella sala i tal, us farà mal, no sé què, tothom estava super relaxat, de bon humor, no sé què. Què us ha semblat aquesta experiència? Tothom, ostres, al principi era molt difícil ubicar-se, sí que després tal, i diu, però ostres, és que això és molt difícil. I vam dir, bueno, doncs que sapigueu que teniu una companya en aquesta sala que això us ho fa cada dia. Yeah. I que, a més, té un pes molt important una multinacional que té presència a no sé quants països, té un càrrec superimportant, és invident, i al seu dia a dia, doncs ella no només tasta vins, escolta música, va a dinar, va a sopar, té reunions, té calls importantíssims, revisa documents i pren decisions molt importants, a pesar de no tenir el sentit de la vista. Jo quasi plorava en aquell tast.
1: Emocionat, eh?
0: Estava emocionadíssim. I m'ho estaven explicant abans de començar el tast i jo ja tenia la pell de gallina i estava vibrant i estava supernerviós per l'expectativa de quan s'enterin. quan s'enterin, saps? Fliparan.
1: Clar.
0: Allò va ser màgic, però màgic, màgic.
1: Molt interessant, Freddy. Farem una breu pausa. Estem xerrant de vins i del món del vi en general amb en Freddy Bassal i d'aquí uns segons tornem i recuperem el programa. Gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs després d'aquesta breu pausa recuperem la conversa amb en Freddy Bassal, que com ja heu sentit amb la primera part, doncs ell a part de regentar una botiga de vins és sommelier i a part d'això ha fet un últim pas a la seva vida, ja per acabar de tancar el cercle, amb el que ens ho explicarà ell mateix. Quin pas és el que has donat?
0: Bueno, doncs finalment elaborar els meus propis vins. Això ja era una cosa que ja portava temps que anava experimentant, que amb ajuda de vitivinicultors doncs fèiem alguna col·laboració, jo participava d'alguna manera, però em faltava fer-ho jo tot. És a dir, hi ha un moment com a sommelier que tu, de manera molt professional, estàs tastant i estàs valorant la feina d'altres persones. I de vegades, per molt equànim que pensis que ets, de vegades no ho ets. De vegades no estàs valorant tot l'esforç que hi ha darrere. Si tu saps que hi ha tot aquest esforç, però en el moment que tu estàs valorant un vi, de vegades no ets conscient. De vegades s'encén la bombeta i dius, espera, o sigui, no siguis vement a l'hora de jutjar. Pensa, on està aquesta gent? Com treballa? Tenen maquinària, no tenen maquinària, ho fan a mà, no ho fan a mà. Són tants elements que has de tenir en compte per ser molt just. Al final els vins competeixen tots entre tots. Els vins artesans contra els vins industrialitzats i sembla que no hi ha com dos divisions, no? Com el futbol.
1: Sí, sí.
0: La tercera regional, Champions i coses aquestes. En el món del vi tothom competeix contra tothom. I en aquell moment em donava la sensació de que vale, no, o sigui, ara necessito fer l'altre i d'ençà que vam començar a elaborar vins amb el meu soci, és al·lucinant. Tothom, els nostres amics diuen que la nostra manera de tastar ha canviat. Ha canviat molt. És a dir, ara tenim en compte factors que de vegades pues, no et semblaven tan decisius a l'hora de jutjar, però que per mi ara són hiperimportants.
1: Perquè el fet de Freddy és que has passat a tenir un terreny amb vinyes
0: sí.
1: pròpies i
0: bueno, arrendades.
1: Bueno, sí, però al final el treball i el producte és teu. I llavors tot aquest procés és des de zero, pràcticament.
0: És des de zero. És a dir, nosaltres amb el Nacho, que és el meu soci, sí que hem fet els nostres pinitos, hem anat a fer baremes, hem ajudat a algun dia a celler, però no hem estat al càrrec d'elaborar o al càrrec d'una vinya. Al final, una vinya són plantes. A mi les d'interior, a casa, se me moren totes. Se'm moren els cactus. Eh? I ara, i abans era, bueno, se m'ha mort un cactus. I ara és en plan, no!
1: És un drama. És un drama.
0: És un drama. O sigui, em penso, ostres, que si m'ha passat això amb un cactus em podria passar amb un cep. Em podria... Bueno, després te n'adones que la vinya és indestructible. És potser una de les plantes més bèsties que
1: hi ha. Et diré una cosa, jo que per preparar una mica el programa he bussejat amb el teu Instagram i m'he vist molts posts dels que has posat i realment vaig veure els primers vídeos de com vas trobar aquella vinya i sincerament jo pensava és impossible recuperar això perquè clar, estava en un estat bastant... No, inicialment semblava per una persona que no en sap, semblava que jo estava com molt deixat, no? I en canvi, quan he vist els posteriors, és una passada, el canvi.
0: És que el millor de tot és que quan el Nacho i jo vam començar a treballar aquesta vinya, el propietari de la vinya ens ho deia, al·lucinareu amb aquesta vinya, és que és meravellosa. O sigui, el tema és que aquesta vinya no me la vol arrendar ningú perquè és una vinya molt petita i queda fora de la resta de vinyes que hi ha al poble. És a dir, al costat té un camp de blat, i a l'altre costat un camp de blat, i a l'altre costat un petit camp de matllers, i tal. I és a dir, que la gent el que no volia era haver-se desplaçar d'una zona a una altra, i llavors no l'arrendava. Però jo m'ho dir, aquesta vinya al·lucinaràs, és l'hòstia. I tenia tota la raó del món. O sigui, nosaltres, qualsevol altra persona veu allò i diu sí, home, i gira. Però nosaltres teníem tanta il·lusió...
1: Aquella frase del teu pare.
0: Sí, no, i era en plan... Era com si el Nacho i jo haguéssim tingut un fill, sí, bàsicament, sí, sí. Saps? I en plan, va, doncs, corre, doncs, a treballar, doncs, anem a fer ordre, anem a posar la neta, no sé què... I de cop i volta, clar, bueno, i què fem? I aquí es talla o no es talla? Espera, agafa el telèfon, truca al Biel, un amic nostre viticultor del Garraf. Escolta, t'envia una foto, tu què faries? I bé, o sigui, anàvem com a pollo sin cabeza en un principi i després vam aprendre a poc a escoltar la vinya com a organisme. I realment el primer any va ser una micona de... Anem a provar a fer això a la vinya, a veure si a la vinya li agrada. És que nosaltres ja parlem si a la vinya li agrada. Saps? O si no li agrada. El que vam fer a la vinya li va agradar, perquè aquell any va donar uns gotims meravellosos d'una qualitat extrema. Per això jo crec que vam poder fer la primera anyada de Ricofa que vam fer, que per mi és un vi sensacional. De fet, vam guanyar el premi a la Guia de Vins de Catalunya, ens va posar un 9,76 sobre 10. Que per una primera anyada,
1: impressionant,
0: a mi em sembla increïble.
1: I aquest, disculpa, el vi d'aquesta primera anyada vostra es diu La Ricofa.
0: La Ricofa, que és el nom d'aquesta parcel·la.
1: Ah, fantàstic, sí, sí.
0: A l'any següent vam canviar una miqueta de criteri, per exemple, amb la poda a l'hivern, i vam veure que la vinya no li acabava d'agradar. O sigui, la vinya et parla i et diu, això no m'agrada que m'ho facis, això m'agrada que m'ho facis. Saps? Jo vull créixer cap aquí, no em tallis per aquí. O sigui, t'ho acaba explicant. I acabes, bueno, com fingint una micona que parles amb la vinya, perquè parlem llenguatges molt diferents i nosaltres interpretem, no? És una miqueta, és una il·lusió, eh? Vull dir, no és real, ni vull entrar en el món de l'esoterisme, en aquest cas. Però sí que tens aquesta sensació de que la natura a tu et dona un missatge... Tu has de recepcionar aquest missatge i interpretar aquest missatge. I de vegades ho faràs bé i de vegades ho faràs malament, perquè no parlem el mateix idioma, però ho has de seguir intentant constantment. No pots no intentar-ho. I vas fent coses que interpretes i dius, mira, ho he interpretat bé alhora que he tingut molta sort, també. És a dir, una medalla per mi i una medalla pel karma. Eh? Una per cadascun, sí. I aquí guanyem tots. El factor sort i el factor una miqueta... També és veritat que després de 15 anys dedicant-me he escoltat a tants viticultors parlar de la seva feina, de què fan. Tenim molts contactes que ens han ajudat, que sempre ens agafen el telèfon. Ostres, envia'm una foto i a veure si et puc ajudar. És a dir, no és que ho haguem fet sense cap tipus d'ajuda.
1: No, el que passa, jo deia al principi que això era com una mica tancar el cercle,
0: sí.
1: Perquè has fet la evolució, diguéssim, de primer vendre el producte,
0: sí.
1: Formar-te molt per conèixer a fons aquest producte i finalment acabar-ho produint, que sí. Suposo que és, com deies abans, bueno, pels pagesos, per exemple, que jo conec, quan parlen de les seves terres i de la seva producció, com tu deies abans, és com fills, no?
0: Sí.
1: O sigui, és una cosa, és una vivència que és passional, no?
0: Sí, sí. Mira, fem una cosa. Obro aquest nou vi que hem fet, que és un negre que es diu El Rampell, ¿vale?
1: Perfecte. Sí,
0: l'obro i així el... t'ho explico. Perfecte. Mentre el tastem. Què et sembla?
1: Genial.
0: Vinga, l'obro.
1: Vinga. Perquè el Freddy, a més, és un home que passa a la pràctica, i és generós, i ens ha portat una ampolla del... M'has dit El Rampell?
0: El Rampell.
1: I és un vi acabat de produir?
0: És un vi que hem embotellat fa 2 mesos. És un atrapat, que és una varietat autòctona d'allà a la Conca, però nosaltres no ho he explicat, estem...
1: Ah,
0: perdó.
1: Això se'ns havia passat, Estem parlant del tros i tal, i de la vinya, però no sabíem on era. Sí.
0: Estem a... Bueno, de fet, tenim un projecte que és bicèfal. O sigui, ja elaborem 2 vins al Garraf, perquè el Nacho, el meu soci, és territori Garraf, ell és d'allà, i és una cosa que se la coneix perfectíssimament i que ho sent de tot cor. I el projecte que va començar amb la Ricofa, i que ara l'ha seguit també de la Ricofa, El Rampell, que és a Conca de Barberà, que estem al viver de celleristes d'allà de la Conca, però celler propi no tenim. Clar. Muntar un celler és molts diners.
1: És molt complicat, sí.
0: De moment estem en un celler compartit, amb altres microprojectes d'allà de la Conca, i és un espai genial, ja t'ho dic.
1: Això suposo que també us fa aprendre molt, clar, dels altres, no?
0: Aprendre
1: vitivinicultors,
0: i compartir coneixement, i compartir ajuda en les tasques dins del celler, és fer un màster, jo estic encantat. És a dir, no saps lo agraït que estic a tota la gent que està en el viver de celleristes, perquè és anar allà i aprendre moltíssim. Moltíssim.
1: Bueno, doncs ara no ens desviem del tema. Ara ja. El Freddy acaba d'obrir l'ampolla, ha servit amb unes copes que tenim aquí preparades a l'estudi, i a mi m'agradaria que expliquessis als oients doncs que els hi facis viure l'experiència d'aquest vi que prendrem, com si estiguessin amb nosaltres, que espero que sí.
0: Vinga, perfecte. Doncs mira, explicaré 4 coses una miqueta tècniques, i ja està, però que són de molt fàcil comprensió. És un negre de 10 graus alcohòlics. Normalment els vins negres, aquí al nostre país, normalment tenen 14 graus alcohòlics. 4 graus alcohòlics menys és moltíssim. Clar, llavors, és un vi amb molt poca estructura. És un vi que jo, sobretot, dic, preneu-lo fresc. És un vi que ja veuràs que té un pas molt sedós. A mi m'agrada molt parlar de les textures del vi, no? De si rasca una micona, si al revés, si és completament sedós, si és viscós... No? Aquestes coses per mi són importants a l'hora de tastar, perquè parlaríem de textura, que és objectiu. Perquè si un vi rasca, i li rascarà a tothom.
1: Aquí...
0: No hi haurà ningú que digui, ui, a mi em passa com la seda, i no, a tu t'agrada mamar. Llavors, però rasca.
1: Clar,
0: un vi que, si té estructura o no té estructura, ho marcarà sobretot l'alcohol. Clar, un vi de 10 graus tindrà necessàriament molt poca estructura, a menys que tingui molt sucre residual, que llavors ja seria un dolç. Ja seria una altra cosa.
1: I de quina varietat està fet aquest vi?
0: Trapat, varietat autòctona de la Conca, i aquí la singularitat és que la criança la fem amb damajuanes de vidre. Les damajuanes són unes ampolles d'uns 54 litres, completament rodones a la seva base, i és part, és tradició catalana, bueno, i d'altres puestos d'Europa també, envellir els vins en damajuanes. També es feien servir per fer els vins de sol i serena. Aquells vins que es ficaven als damajuanes i els deixaven a la terrassa, allà als cellers, i que tenien sol durant el matí i tenien la serena, la lluna.
1: Durant la nit, sí.
0: Durant la nit. Contrast de temperatures, impacte del sol, que anava oxidant, i s'utilitzava per fer rancis i per fer vins dolços. Nosaltres les damajuanes les fem servir al celler perquè és inert, no transpira, per dir-ho així, i no dona gust. I d'aquesta manera preservo el gust original de la fruita del trapat. Que és
1: I no dona gust, Freddy, perquè, clar, si fos en barrica de fusta, per exemple...
0: La fusta dona gust.
1: La fusta, depèn de la fusta que sigui, de l'arbre, també dona gust, clar.
0: Sí, sí, sí, al final, i sobretot és porosa. I al ser porosa fas criances oxidatives. En aquest cas, el que hem fet són criances concentratives, per dir-ho així. És a dir, si féssim servir ous de formigó, també aniríem cap a aquesta criança concentrativa, no? De donar més protagonisme a la fruita, mentre que si fem servir barriques, la criança oxidativa, donem peu a que els aromes que anomenaríem terciaris, que és a dir, que no fan olor ni a fruita ni a vegetal, prenguin part, no? Com quan diuen olors a cuiro, i dius, bueno, el raïm no té gust a cuiro, això seria terciari, i això probablement vindrà per una criança oxidativa en fusta, molt probablement, i al pas del temps.
1: Sort que l'explicació era a un nivell nostre, perquè Déu-n'hi-do, hi ha conceptes...
0: És que jo crec que els vins s'han d'explicar així, perquè de vegades, quan, si comencéssim a fer és un vino color rojo picota con un ribete acerado limpio y brillante de poca capa más bien baja.
1: No.
0: Ens hem adormit tots.
1: No, jo ja faria estona que ja no sabria on
0: estic. Em sap greu, has perdut dos oients que s'han avorrit tant que han apagat la transmissió. Així no es poden fer els tastos. Així es fa un tast per fer un concurs de tast. És un tast acadèmic. Quan d'aquí, per exemple, si
1: vinga,
0: nosaltres
1: anem
0: estem
1: a veure
0: tu
1: aquest,
0: i jo.
1: Anem a veure aquest.
0: Què tal aquest color? Què et sembla?
1: Doncs a mi em sembla poc intens, no sé si és correcte.
0: Sí, oi que no és molt potent?
1: No, és un color granatós.
0: Sí, transparent una mica, oi? Si poses el dit a sota,
1: sí.
0: Pues te'l pots veure, perquè no té molta intensitat, és a dir, no ha fet una maduració...
1: Hi ha una cosa que com a profano puc dir, i tu ara em corregiràs i em diràs que tal, no veig que deixi llàgrima a la copa.
0: Això poden ser moltes coses. Pot ser que la copa està molt, molt, molt, molt neta,
1: no,
0: perquè de vegades les copes brutes també provoquen que faci llàgrima. I sobretot, però, el cas de l'alcohol. Clar, com que té 10 graus, l'alcohol és viscós i per això fa llàgrima.
1: Correcte.
0: En l'absència d'alcohol, falta aquesta vistositat i, com veus, és superfluid. No, no deixa llàgrima.
1: Què passaríem ara?
0: Passaríem al nas, per exemple. Aquest fa olor a vi, per suposat.
1: Sí, efectivament. Sí,
0: fa olor a vi. Aquest vi... fa una miqueta, una olor una miqueta reductiva, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una varietat, que és l'atrapat, que té aquesta tendència a estar una miqueta reduït. Això ho fa el vi per protegir-se. Com que aquest és un vi que no porta sulfurós, no porta aquest conservant, per dir-ho així, que utilitzaríem, que està bé fer servir sulfurós. Vull dir, jo no...
1: Això t'ho volia preguntar, perquè hi ha moltes tendències que diuen que...
0: Jo no estic en contra de l'ús del sofre com a conservant. El que no m'agrada és si s'utilitza com a modificador, que es pot fer servir per després modificar els aromes, etc. Jo sóc partidari de les fermentacions espontànies, és a dir, dels llevats propis de la teva vinya, però això no vol dir que estar a favor d'una cosa no converteix en directament estar en contra de l'altra.
1: O sigui, que si veiem amb l'etiqueta d'un vi, que a més és, crec que és obligatori, no, informar-lo, que porta sulfits, no vol dir que sigui de pitjor qualitat o no vol dir que sigui dolent.
0: No, i a més tot el vi ha de posar conté sulfits, perquè el vi, quan fermenta, crea sulfurós de manera natural.
1: Per si mateix.
0: I com que és un al·lèrgen, el sulfurós ha d'estar indicat a l'etiqueta. Sí o sí. El que pots posar és conté sulfits no afegits. És a dir, que tu no n'hi has posat més dels que ja genera de manera natural. Vale, doncs per això és aquesta petita olor, que es fa una olor com una miqueta, que, com a tancat. Una
1: ara m'agradaria que ho poguéssiu veure, si això fos un podcast amb imatge, perquè el Freddy li dona un moviment rotatori a la copa.
0: Això és molta pràctica,
1: que,
0: eh?
1: Que realment a mi ja m'hagués caigut tot pel terra segur.
0: I has vist que he fet saltar, que sembla que el vi hagi sortit de la copa i tornat a entrar... Sense...
1: Com un petit tsunami dintre de la copa, eh? Espectacular. Jo ja et dic que a mi se m'hagués caigut, eh?
0: Això no cal. Això és, una, és un DG meu.
1: S'ha tenat la mà.
0: Sí, sí, és una cosa que és un mal costum meu, que ho faig molt, i de vegades ho faig amb l'aigua de tants anys fent aquest gest de moure el pi, no sé què. L'altre dia estava amb una Coca-Cola i ho vaig fer, la meva dona em va mirar i em va dir, pallasso, amb tota la raó.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno,
1: vale, doncs seguim.
0: Vale, i una olor més vegetal o més a fruita? Bueno, una fruita, si de cas, una miqueta més de fruita... aquest punt de les pells de les cireretes, una micona, aquelles maduixes quan estan una miqueta verdoses, més o menys. És a dir, l'atrapat no és una varietat superaromàtica que de seguida et doni 15.000 aromes diferents. Mm-hmm. Normalment són aromes molt subtilets i tal. Passaríem a la boca.
1: Ara el provarem, eh? Durant uns segons. Ara aniré jo. Què dius?
0: He fet un sorollet.
1: Sí.
0: Aquest soroll que estava fent era moure el vi agafant aire i fent-lo repicar dins la boca, ti-ti-ti-ti-ti, perquè el que faci és que se'n vagi com a tots els costats de la boca, també, i l'aire, i moure el vi perquè allibera aromes. Llavors, a la boca, què tindria? Fluid ho és?
1: Sí.
0: Ha entrat com l'aigua.
1: Sí.
0: Bàsicament.
1: Bàsicament, sí.
0: Però és molt lleugeret, és per prendre fresc, deixa aquest punt que recorda una part especiada, com una mica de pebre. Després podríem entrar, si és, oh, jo trobo més pebre blanc, jo trobo més pebre rosa. Pebre rosa de l'Himàlaia portat per un nen...
1: Però això no vol dir que ho porti, no?
0: No. Això és... són bàsicament és part de l'organolèptica del vi que el nostre cervell li recorda a coses. Perquè al final nosaltres el que fem és... El nostre cervell funciona per comparativa. S'hi va comparant. Un vi negre, no sé què, el primer que pensarà el teu cervell és l'últim vi negre que tu vas veure. No et preocupis de si recordes la marca o no. El teu cervell ja ho ha fet, aquesta feina, d'una manera com instintiva. Com que et prepares per les coses, l'ésser humà...
1: Sí, sí, funciona, sí, funciona d'aquesta manera amb tot.
0: Si nosaltres vigilem que no hi hagi un lleó per beure aigua, la gasela beu aigua i vigila que no vingui un lleó.
1: Correcte, saps? Sí, sí.
0: Nosaltres deixaríem de beure aigua per si ve un lleó, així sí, es comporta sí. L'ésser humà. Va, doncs tens això, una fruiteta molt fina, molt fàcil, aquest punt de pebre... bueno, jo dic pebre, però altra gent em dirà, pues a mi em recorda més aquesta espècie. Doncs pues clar, òbviament, perquè els records són completament personals. I forçosament t'han de recordar a coses que has viscut tu, no el sommelier. I aquí és on has de preguntar, com a sommelier. No tingueu por, va, digues, no existeix, no hi ha una mala resposta. Tu digues el primer que se't passa pel cap, no és cap bestiesa. Res del que diguis és una bestiesa. El que tu diguis va a missa, per tu. No, pues... el tòpic que diuen, com escolliries el vi més adient per tu? És un tòpic, el que més t'agradi.
1: De fet, era una pregunta que jo tenia pensada fer-te.
0: Ostres, perdó.
1: No, però que em va molt bé, perquè jo havia pensat realment, quan a mi, per exemple, doncs, m'agrada el vi, no em puc prendre massa, però m'agrada. I m'agrada, sobretot, gaudir-ho d'aquesta manera i normalment no compro qualsevol, sinó que m'agrada buscar, no? Mm-hmm. Cosetes. Llavors, una pregunta que anava a fer era aquesta, en què ens hem de fixar quan anem a buscar un vi, per exemple, no?
0: Jo sempre, a mi m'agrada molt la història, sobretot la història antiga, i a mi m'agrada explicar que el vi és cultura, és part de la nostra civilització mediterrània, i que nosaltres som un poble, els mediterranis, que bevem i mengem, no només bevem. És a dir, llavors, el millor vi serà el que millor maridi amb el teu àpat. Si ara farem... Va, fem una amanida de formatge de cabra i li posem una miqueta de fruita, perquè fa calor. Mm. Oi? Ara, oi que ve de gust?
1: Ve de gust, va, ve de gust, i tant.
0: Un got de gazpachito,
1: això fantàstic,
0: una amanideta així fresca...
1: A 40 graus que diu que arribarem, sí,
0: clar,
1: sí.
0: I dius, vale, perfecte, què obrim? No, un Ribera del Duero de 15 graus... Vols dir que un Ribera del Duero de 15
1: serà
0: graus...
1: Serà massa.
0: Potser serà massa. És que jo no vull prendre blanc, perquè m'agrada més el negre. Doncs buscaries un negre més lleuger.
1: Ai, puc fer una pregunta? Sí. Perquè amb això del negre, és veritat que l'excés de taninos que té el vi negre habitualment pot provocar mal de cap? A mi em passa. Pregunto per això.
0: Crec que no és
1: correcte.
0: No és del tot correcte. Si normalment aquest mal de cap pot ser...
1: No
0: és el teu cas,
1: no
0: que no és l'excés.
1: Ja sé per on vas. No per l'excés.
0: Pot ser per l'excés, pot ser... perquè hi ha vins negres que tenen un grau alcohòlic força elevat, és a dir, estem visquent com regions com el Priorat o la Ribera del Duero han tingut alguns cellers vins de 16 graus o una mica més de 16 graus, que són vins molt potents.
1: Molt potents.
0: Clar, la sequera, falta d'aigua, falta de fred, l'escalfament global, tot això està modificant també les produccions agrícoles i això afecta després als vins. Però jo crec que en aquest cas això ve per l'excés d'elements modificadors en el vi.
1: Yeah.
0: Molt probablement masses estabilitzadors químics, masses fins i tot colorants...
1: També és cert això que dius perquè no en passa amb tots, amb la qual cosa és possible que,
0: sí,
1: que sigui també una mica en funció d'això.
0: No és un tema del taní, perquè al final els tanins que venen de la pell, del vi negre,
1: del
0: sobretot... Mm. Clar, allò està carregat de polifenols i antocians, que són precisament antioxidants naturals. O sigui, és com si tinguessis mal de cap per excés de iogurts, de fruites del bosque de Danone,
1: mm-hmm,
0: no? Que està carregat de polifenols i antocianos, perquè són fruits vermells. Doncs pues igual, seria més o menys el mateix.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, aquest tòpic de vi negre, carn, vi blanc, peix, suposo que això ja està superadíssim, no?
0: Superadíssim, perquè... Clar, jo, per exemple, el meu vi blanc té quasi 13 graus alcohòlics.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el meu vi negre en té 10. Clar, per exemple, si ara féssim uns escamarlans, t'apuntes uns escamarlans?
1: Hombre, això ja triguem, ja
0: què?
1: Triguem.
0: Què et semblaria?
1: Fantàstic.
0: Oi? Aquesta nota d'una fruita molt delicada, que tampoc és un vi superafruitat, al revés, sinó que és més aviat secot, amb un punt de fruita, i aquest punt de pebre, que li podies haver tirat als escamarlans, que no et taparà el gust dels escamarlans, sinó que te'l potenciarà.
1: Sí.
0: Fantàstic. Mira, ja acabem de maridar un vi negre amb escamarlans.
1: He de dir als oients que no tenim els escamarlans a la taula.
0: Això encara.
1: Encara. Ens haguéssim tingut que preparar una mica millor el programa. I escolta'm una cosa, a part d'aquest vi del Rampell que hem fet ara al tas i que, a més, jo crec que ens ha ajudat molt a entendre com s'ha de fer un tas d'un vi, per intentar, sobretot, apreciar tot el treball que deies abans que hi havia al darrere. A part d'aquest, quins vins esteu fent també vosaltres ara?
0: Mira, enguany hem tret 4 vins al mercat. La segona anyada de la Ricofa i el Rampell serien els vins que elaborem a Conca de Barberà. I la tercera vinya i el Despertar són els dos vins que elaborem al Garraf. La tercera vinya és una xarel·lo amb una petita criança en roure francès, roure de diversos usos, perquè no imprimeixi aquest gust de fusta en el vi. És a dir, com que és una fusta que ja s'ha utilitzat diversos cops...
1: Ha perdut aquella...
0: Exacte, perd essència. Aquesta intensitat. Mm-hmm. Llavors, el perd aquesta intensitat fa la feina d'oxidació, de microoxidació, però no imprimeix el gust de fusta. I el Despertar és un cupatge de Garnatxa i Marcelan, que són dues varietats negres, també amb un petit pas per fusta. O sigui, el projecte Conca no passa per fusta i el projecte Garraf passa per fusta.
1: A més, suposo que inclús per el tipus de terra i tot han de ser productes completament diferents.
0: Radicalment oposats, però encara així, o sigui, són els vins del Garraf són els vins que nosaltres voldríem fer al Garraf i els vins de la Conca són els vins que nosaltres voldríem fer a la Conca.
1: És impressionant veure com la terra mateixa, cada zona, suposo, que acaba marcant també...
0: Doncs, la temperatura, la pluviometria,
1: el sol, les hores de sol...
0: L'orografia, no?, de si tens colines, si no tens colines...
1: I abans dèiem també una mica perquè no voldríem entrar en tot el tema de, diguéssim, de la gran, immensa varietat que hi ha de vins a tot arreu, però sí que és veritat que d'alguna manera, m'imagino, el que abans ho comentaves, aquí a Catalunya, per exemple, tenim des de peu de mar fins a Pirineu, i m'imagino que la producció de vi és absolutament dispar, també, no? Hi ha varietats completament diferents.
0: És rica.
1: Molt rica.
0: La definició és rica.
1: Molt rica, sí.
0: Tens vins de tot.
1: Perfecte, perfecte. Molt bé, molt bé.
0: I no tinguis por. Tu compra'l, tasta'l, i si no t'agrada, el pitjor que faràs és que no tornaràs a comprar una ampolla d'allò, compraràs una altra, i així sempre n'aprendràs.
1: Tenim mil oportunitats, no?, de provar i de que funcioni o no. Em sap molt de greu, Freddy, perquè estem arribant al final del programa.
0: Cap problema.
1: La veritat és que tenim moltíssima més cosa per parlar del món del vi. Jo crec que ens has ajudat molt a entendre no solament el producte com a tal, sinó també tot el que hi ha darrere, amb la fabricació, amb la manera de tastar, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis... Sobretot que hagués sigut tan didàctic, perquè ha sigut molt entenedor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Quan arriba una mica la despedida del programa, jo sempre li pregunto al convidat una qüestió molt senzilla, i és, des dels anys que tu tens ara ja d'experiència, tant personal com professional, si parlessis amb el Freddy de quan tenies 15 anys, què li diries?
0: Buah, tio, no te lo vas a creer.
1: Què li diries?
0: Jo crec que seria algo així. Saps? En plan diria, fliparàs. No li explicaria.
1: No t'imagines lo que viene, no?
0: Sí, no li explicaria. Només li diria, sigues tu mateix, sigues feliç com ets.
1: Molt bé. És una bona idea, i sobretot pensant en que suposo que ho fas des d'una experiència molt favorable de tots aquests anys, no? Una experiència molt rica. Bé, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el món del vi. Jo crec que estic convençut de que els oients, no sé si sortiran corrents a comprar una ampolla de vi, però sí que està clar que la propera vegada que facin una copa ho apreciaran d'una altra manera, estic convençut, i de la passió amb la que tu ens has traslladat tot això. Hem conegut a la persona, hem conegut al professional, Li donarem 30 segons també perquè ens pugui dir on trobar pues, la seva botiga, que estava a Barcelona.
0: A Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf, número 46, Vinus en Brindis.
1: Igualment tenim la pàgina web, que és vinusenbrindis.com, i a l'Instagram, per si voleu seguir-los, igual que fan 6.000 i pico persones ja actualment.
0: Són 6.000, ja?
1: 6.000, 6.000 i pico. Ja passes, ja passes. És @vinusbrindis i allà trobareu pràcticament doncs, bueno, una informació bastant acurada de producció pròpia, de tots els vins que el Freddy considera, com ha dit abans, considera que ell ha de vendre, perquè li agraden i perquè pensa que són els que ha de fer. Acabem el programa i ho farem amb una cançó que sempre també demanem al convidat. En aquest cas has escollit la cançó de Guns N' Roses, Actitud, i m'agradaria saber per què.
0: Perquè és una versió, m'agrada molt que la gent s'animi a tocar cançons que no són només d'ells, el disc és meravellós, que és Spaghetti Incident, i perquè ja veuràs que la cançó té molta actitud.
1: Molta actitud, perfecte. Doncs ara sí us deixem amb la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa que, com sempre, serà radicalment diferent del tema d'avui. Entre nosaltres, Esplugues FM. Recordeu que, a més de l'emissió en directe, cada dimecres, cada 15 dies, al 99.7, ho podreu escoltar al podcast a la plataforma iBooks tantes vegades com us vingui de gust. Gràcies, Freddy, per venir.
0: Un plaer. Fins la propera.
1: I a vosaltres, doncs, fins al proper programa. Gràcies.

0: Són les 12.
1: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar, o doble menjar de garrofes, se'l gornia, i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església, amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa

0: Actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener.
0: Uh-huh.
1: A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors. I a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
0: sí,
1: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa. Igual que nosaltres participem a altres trastoms d'altres poblacions.
0: Perquè, clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
1: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona,
0: sí,
1: de la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs.
0: Uh-huh.
1: Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar. I l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es plogués ja pocs carros i pocs cavalls,
0: sí,
1: ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
0: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu i hi havia hagut cavalls també.
1: Molta agricultura i molta conreu.
0: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
1: sí,
0: hi ha aquí a Esplugues.
1: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb
0: sí,
1: la fundació de la Colla dels Tres Tombs,
0: uh-huh,
1: que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
0: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
0: Si ho sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
1: Amb Llorenç.
0: Exacte.
1: Llorenç Vendrell i el seu germà.
0: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
1: Mm-hmm. Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
0: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres, en principi, cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys, també. I llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acopli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ens ha dit que sí. I ara, per això, sempre, cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
0: Sí, diverses entitats que

0: com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
1: Sí.
0: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30è aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar.
1: Bueno, l'entitat té que nombrar ella mateixa, si nombra el seu capità, ahir el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat, allà dalt el carro, està bé, molt bé. I després, pues, l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
0: sí.
1: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
0: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
1: sí.
0: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
1: Sí, amb el pregó de festa, sí.
0: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
1: No, això és un pregoner.
0: El pregó, això.
1: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí. Fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui i que hi està.
0: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
1: sí, sí, cada
0: les
1: any
0: entitats.
1: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
0: Exacte. Sí. És així.
1: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh. per acabar d'omplir la festa, i sí. Crec que queda força bé.
0: Algun any la coral ha participat?
1: Sí, la coral, no? Sí.
0: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
1: Sí, és estreta, sí.
0: El dia de la festa vostra, eh? Després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
1: Sí, sí, però no, aquell dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
0: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
1: sí,
0: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
1: sí.
0: I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
1: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer...
2: Andreu Amat.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, bueno, muntem la barbacoa, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
0: Val.
1: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis,
0: sí.
1: I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
0: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
2: Davant mateix de l'Institut de la Mallola.
1: Sí.
0: Exacte, davant mateix de l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència.
1: Exacte, sí.
0: Aquesta. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben a Esplugues.
1: Sí, clar, van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans que hagi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, han de treure els correatges... Han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. I llavors, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen que n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
0: Sortiu cap a 11:45, penso que és,
1: sí.
0: 11:45,
1: sí.
0: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
2: Hi ha el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció de tots els animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se. i que aquí, la gent porta.
0: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel Pont d'Esplugues, baixa
2: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Eglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier, Vicenç Bou, i també tornem a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
0: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o les tartanes i passejar-se.
1: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
0: Sí.
1: Van les entitats també d'Esplugues, ahí
0: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
1: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
0: Estan allà.
1: Sí, sí, llavors van tots. A vegades, o sigui, demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com que abans que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
0: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
1: Sí, digues tu.
2: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. Es pot sol·licitar fer la inscripció.
0: Nosaltres
2: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
0: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
1: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
0: Sí.
1: Els cavalls, que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
0: Clar.
1: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè, clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades... Doncs, al canvi, a vegades hi ha diferències, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però, clar, no és el mateix per un de 4 que de 3.
0: Clar,
1: llavors, és que paguen les diferències, però bueno.
0: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
1: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal puesto, vindreu a l'altre puesto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs volen vindre a Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
0: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
2: Principalment la nostra tasca és la festa de Ses Toms, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Toms, tenim dues tartanes que posem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
0: Molt bé.
1: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
2: la carrossa de carbó.
1: La carrossa de carbó.
0: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Toms al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs, bàsicament, seria dintre del primer trimestre de l'any.
1: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, a prop del Fèrix, que això també...
0: A la plaça Vermella.
1: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
2: de fruita de pagesia, sí, regional.
1: Sí. I després, pues, bueno...
0: Feu més coses, la revista també?
1: La revista.
0: Que us porta...
1: Sí, això hem de donar molt...
2: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen que col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
1: 100, no?
2: Actualment són 100 socis.
0: 100.
2: Sí. 100
0: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
2: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu el tortell de Sant Antoni.
1: Sí.
0: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el tortell de Sant Antoni.
1: Sí.
2: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa de Ses Toms ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
1: missa.
2: De la missa. Amb
1: el vi dolç.
2: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Toms teniu la vostra música?
2: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres? En
1: No.
0: quant a l'entitat, repetir-se un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat. Recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem tres toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho que nosaltres a la colla tenim sis carros de pagès bastant importants. Un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes dels Estoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues, amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim tres carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un carro un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, carregar-lo cada any diferent no pot ser. Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els sis carros, quan feu la festa, surten?
1: Els sis carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora. A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre, que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim.
2: Jo
1: No,
2: crec que...
1: no sempre s'han triat,
2: Ara, però...
1: no sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Està
1: Per
0: molt
1: exemple,
0: bé.
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer
2: A l'església.
1: de l'Església i un altre any del carrer Joan Corrales. També
2: Montserrat, també.
1: i el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris, dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser-ho o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: En particulars.
1: en primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho,
0: Molt bé.
1: vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers tres toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors tres toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els toms en aquell moment.
0: Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte.
2: El dissabte abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: Sí.
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner
0: Val.
1: amb una tartana, amb un brec.
2: Casa.
1: Se'l va a
0: Sí.
1: buscar i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera
0: Molt
1: i
0: bé.
1: passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles. I llavors
0: Doncs...
1: s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i la cultura
0: Exacte.
1: popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, i tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja, posteriorment, vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista, que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals. Així que, doncs, donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia. I això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures, o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
0: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
2: es fa
0: veïns d'Esplugues...
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No.
2: Bueno, tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys i, clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
0: Perquè, clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
2: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
0: Perquè encara esteu arreglant coses.
2: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs, i si a una jardinera se li mora una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
0: I a més, pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
3: Van tancar la investigació,
2: sí.
3: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt, fins i tot, i la sala de músics que està baix... Bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
0: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
2: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia, s'hi fan activitats contínuament i, a part de tot, és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar a Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema. Vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
3: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensava en parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
0: Per tant...
3: Sí, el 15 de març.
0: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005... Per tant, ja portem molts anys. I m'agradaria ara sí que em parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu. Fica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats. Expliquem-ho.
3: Bé, l'activitat a Calsuís ja és diària en si. O sigui, el bo de Calsuís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Calsuís, la part de la Masia sí que està tancada. I només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Calsuís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu, molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li dona molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
2: tallers de cuina, tallers de costura,
0: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet ara les coses, perquè bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
3: Sí, i de què evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atravessa la gent i que ens atravessen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
0: Si volem saber les activitats que esteu fent a Calsuís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
3: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
0: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Calsuís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, anant-hi, es pot anar físicament. Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles. I també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
2: És aquest.
0: El reconstruïm... Aquest mateix,
3: calsuís@gmail.com.
0: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
3: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
0: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades,
2: Sí, també hi ha... està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha un... a través del correu, doncs, es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
0: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Calsuís, no cal?
3: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
0: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
3: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
0: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
2: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, o sigui, l'ha de respectar i, lògicament, l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
0: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
2: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
0: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
3: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. L'última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
2: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides. Vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
3: El resurgir.
2: Bueno,
0: el ressorgiment.
2: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
3: Que maco,
0: I a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa, i és un número molt potent, l'1. Vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1.
2: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
3: De maig, sí.
0: Cap a finals de maig, penso que les feu.
2: Mitjans finals.
0: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que els anys 90, o pitjor?
2: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
0: Ho farem.
2: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
0: Per això t'ho pregunto.
2: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes te'n sopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era... Bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
3: Trobem jo prefereixo que... un pla urbanístic gegant, no?
2: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
0: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
3: Correcte.
0: Teniu intercanvis
3: sí,
0: amb altres entitats.
3: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar... Així, en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra. I això, al final, fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues, dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és. O sigui, hi és.
2: Hi és, i
3: des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
0: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al Pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
2: Aquesta... És la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
3: Molt gran,
2: no,
3: que consti. Molt gran d'acord.
2: Molt gran tampoc.
3: No ho entengueu malament, però molt gran d'acord.
2: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però... Som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu. Arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes. I que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells. Perquè els veus, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
3: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Cal Suís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de que els ulls, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
0: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmès moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir i que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no hem explicat?
3: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i a portar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
0: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs, Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
3: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
2: Gràcies.

0: temporal. Mina Cal Suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
4: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada